0: 12 i 8, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Tic-tac, tic-tac, compte enrere per Alexia Putellas. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, per dir alguna cosa, perquè ja estem tots pendents del futur de la capitana, d'Alexia Putellas, que podria anunciar ja oficialment la seva decisió de marxar del Barça en les pròximes hores. Recordem que demà l'equip juga l'últim partit de la temporada amb l'afició a casa, el Johan Cruyff contra la Reial Societat a les 7 de la tarda. Per tant, si vol que la gent sàpiga que estan veient l'últim partit d'Alexia vestint la samarreta del Barça, ho hauria de fer oficial abans de les 7 de la tarda, però com dic, pot ser qüestió d'hores aquest anunci. De fet, aquest matí Pere Romeu, el tècnic del Barça davant dels mitjans, ja demanava que la gent no esperi a reconèixer Alexia com la llegenda que és i que si demà realment és aquest últim partit d'Alexia amb el Barça, que sí, que mereix un homenatge.
2: Jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
3: Creuria que demà pogués tenir un bon homenatge en cas que marxi?
2: Evidentment, és una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Es respirava bon ambient a l'entrenament d'aquest matí amb totes les futbolistes disponibles, amb cares d'haver celebrat molt aquesta quarta Champions i el pòquer de títols. I recordem que també estem pendents de l'anunci oficial que també Ona, Batlle i Mapi León deixaran el Barça a final de temporada.
0: Perquè Alexia té la possibilitat d'ampliar un any més el seu contracte amb el Barça. Depèn d'ella.
1: Depèn d'ella, la decisió.
0: El que ens arriba des de fa temps és que medita seriosament marxar. L'input que tenim d'avui és que ho dirà en les properes hores.
1: Sí, que pot ser una qüestió d'hores que ja es publiqui aquest anunci oficial.
0: Perquè demà és l'últim partit a casa del Barça en aquesta temporada.
1: Sí, la temporada ja acaba aquesta setmana, al cap de setmana diumenge jugant fora, jugant a Madrid, per tant el darrer partit amb l'afició, el Johan Cruyff, és demà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat.
0: Recordo, Flaqui, que quan vam entrevistar a Clàudia Pina ens va dir això.
4: Del món és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte, de portar el Barça al més a dalt possible. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
5: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'atreveix a donar el cas, no?
4: Sí, la veritat que sí. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí, i bueno, ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres òbviament volem jugar amb ella, i el Barça òbviament també la necessita.
0: Això és el que deia Clàudia Pina quan la vam entrevistar la setmana passada, abans de la final de la Champions. Alexia va jugar, va ser important, va aconseguir un altre títol amb el club, i em crida l'atenció aquesta frase, no?, que és molt potent. Alexia és el Barça és Alexia, i si se'n va, que estem a hores ja de que se certifiqui de manera oficial, posa l'adeu a l'alçada del de Messi, és a dir, Alexia és el femení, el que Messi ha estat el masculí.
6: Sí, és que al final el Barça triomfant porta o té la cara d'Alexia com a principal reclam. És veritat que després n'ha aparegut i s'han sumat altres jugadores que han estat capdals, cas d'Aitana, que ha col·leccionat també pilotes d'or, però Alexia és una miqueta el que resumeix tot, no? El creixement, com partint des de baix, vas sumant, fins a pujar a dalt de tot. I a part, ostres, és veritat que és un comiat que et deixa una mica orfe, perquè és que Alexia està a nivell pilota d'or. No és que marxi perquè ja per qüestions d'edat o físiques estigui baixant pistonada o baixant el nivell o no. És que la temporada que ha fet la converteix en una de les grans candidates, sinó la principal candidata a guanyar la pilota d'or.
0: Perquè té 32 anys, entenc que encara vol allargar la seva carrera en una lliga potent, no marxar, diguem-ne, a algun altre lloc exòtic. Ha tingut ofertes d'Estats Units... També va tenir el seu dia interès d'Aràbia Saudita i el més possible és que se'n vagi a Anglaterra?
1: Sí, Anglaterra és el país que més fort ha apostat per Alexia. La veritat que la Lliga Anglesa és un gran reclam per les futbolistes perquè tant Mapi com Ona marxaran també cap a la Lliga Anglesa. Per tant, la fuga de talent és la que és d'Espanya cap a Anglaterra. I recordem que Alexia el mes de setembre va rebre una oferta molt potent del PSG per marxar a la Lliga Francesa. Un PSG que estava disposat tant a pagar la seva clàusula de rescissió com a triplicar-li el salari. I tot i així, Alexia, després de parlar-ho amb el club, sabent que marxar el mes de setembre ja pràcticament amb el mercat a punt de tancar anava a ser un gran trasbals, va decidir que acabaria aquesta temporada al Barça i tot i que és una decisió difícil, una decisió molt emocional també per una futbolista que porta 14 temporades al primer equip del Barça, en el seu cap sí que està a tancar aquesta etapa.
0: Demà és l'últim partit del Barça a casa aquesta temporada, servirà de comiat per Alexia Putellas, sí. Confirma en les properes hores que deixa el club. Estem pendents d'aquest anunci al Que t'hi jugues. Avui ha vingut l'Àlex del Mas per fer una anàlisi de la temporada del Barça de futbol masculí, però com que sé que t'agrada molt també veure el Barça de futbol femení, et pregunto, a l'alçada de Messi es pot posar l'impacte d'Alexia al femení?
7: No ho sé si a l'alçada de Messi, em sembla un punt exagerat, però sí a prop. Sí, a prop. Jo crec que ella ha viscut tota la transformació d'aquest Barça femení, no? aquest creixement a poc a poc, i ella ha estat estructural en tots els Barças. Fixa't que jo crec que aquesta temporada és el Barça tàcticament més ric de la història, no? És a dir, Pere Romeu ha sabut donar-li una volta, no? Després de Lluís Cortés va venir Giraldez i li va donar certs matisos. Pere Romeu, que va ser molt discutit a l'inici de la temporada passada, li ha donat un matís tàctic que ha fet créixer amb moltes migcampistes. Al Barça l'hem vist jugar moltes vegades aquesta temporada, amb quatre migcampistes o amb Pina venint des de dalt al mig, i això ha favorit Alexia. Alexia té alguna cosa diferent a totes les altres futbolistes. Té una aura especial, sempre apareix en els partits importants, té aquesta capacitat de lideratge. Per tant, és impossible parlar del creixement d'aquest Barça femení sense Alexia. Potser el nivell de... És que Messi és tan gros que a mi em costa posar-lo al nivell de Messi, eh? Però, sens dubte, el Barça femení és la figura més important que hi ha hagut.
6: Cadascú en el seu context, jo crec que sí, que la comparació pot ser vàlida. O sigui, no estem dient que Alexia sigui millor que Messi o que Messi sigui... No, estem parlant que en el context del Barça masculí Messi és la figura capdalt. Doncs en aquest sentit, a mi la comparació que adreçava la Clàudia Pina em sembla... encertades, i em sembla que es pot justificar que en el context del Barça femení Alexia és la Messi del Barça femení.
0: És a dir, que quan s'anunciï que se'n va, hi haurà gent que plorarà.
1: I tant. Del vestidor serà un cop dur, perquè no només la seva figura és important a la gespa, sinó que és una futbolista que s'ha esforçat molt sempre per fer grup, és una futbolista molt respectada per totes les seves companyes, i a nivell de vestidor la seva sortida serà un cop difícil.
0: Pendents d'aquest anunci, també pendents de saber quan són oficialment les eleccions a la presidència del Real Madrid. Ja fa dies que l'Anton Meana ens diu que apunten, i pràcticament segur, seran el 7 de juny, diumenge. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buen día, ¿cómo estáis?
0: ¿Cuándo lo sabremos oficialmente?
8: Hoy la Comisión Electoral va a hacer oficial la fecha. Está previsto, como digo, que sea en el día 7, pero no es oficial. Lo hemos explicado ya en este programa un par de veces. En el Madrid pone que tiene que ser en los 15 días posteriores a la confirmación de las candidaturas. Por tanto, no tiene que ser obligatoriamente a los 15 días, es dentro de los 15. Los 15 se cumplen un martes 9 de junio. Todo invita a pensar que se va a votar el domingo 7 en Valdebebas. Porque el estadio del Real Madrid va a albergar el día 8 de junio, el lunes, la misa del Papa, de su santidad del Papa, y por ese motivo no parece lógico que el día anterior haya miles de madridistas votando en el estadio. Hemos conocido que mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Meliá Castilla de Madrid va a presentar su candidatura Florentino Pérez. Ha convocado mañana a los medios de comunicación a las 7 de la tarde a un acto para explicar su proyecto, y mañana por la mañana, en teoría en tiempo de Ketillugas, a eso de las 12:30, Enrique Riquelme va a presentar lo que él le ha llamado la mayor transformación en la historia del club para el socio en los últimos 120 años.
0: ¿A qué se refiere con esto?
8: Pues no tengo ni idea, la verdad.
9: Y una pregunta, Antón, ¿qué significa candidatura?
8: Nos imaginamos qué candidatura es el proyecto, la gente que lleva Florentino y en caso de que gane su libro de estilo, mucha historia por hacer para los próximos años.
0: ¿Mañana Florentino anunciará que si es presidente ficha a Mourinho?
8: Pues la verdad que podría hacerlo. Yo creo que sí, creo, por la parte, creo que mañana le van a preguntar. Entonces sí, yo me imagino que sí.
0: Ayer explicaste en el Larguero que la cláusula de Mourinho supera los 10 millones de euros. Hoy en el AS hemos leído que a partir de mañana la cláusula pasa de 7 a 15 millones de euros.
8: Sí, hay bastante secretismo con el tema. Nosotros estamos trabajando con compañeros de Abola para contrastar información Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid, y no queda muy claro. Hay quien decía que costaba la cláusula 3 millones de euros, fue lo primero que se dijo, barra se vendió. Ahora parece que era de 7. Estaba claro que era hasta un día, que termina hoy, por tanto, la cláusula es mayor. Hay prensa portuguesa que dice que el Benfica dice que ronda los 10 millones de euros. He leído también en AS, que tiene buena información Marco Ruiz, aparte siempre con fuentes yo creo que buenas de Gestifute, que estaría más cerca de los 15. Lo bueno para la verdad es que el Benfica, al salir en bolsa, acaba sabiendo lo que pagan los equipos por sus jugadores. Pero lo que es evidente es que la convocatoria de elecciones hace que el Madrid tenga que pagar más por Mourinho de lo que iba a pagar hace unas semanas.
0: Me será 1 millón de euros. Es una pasta, ¿eh?
6: Es una pasta.
8: Es una pasta, sí, sí. Es una pasta. Ya, recuerda que el Madrid pagó 10 millones de euros, por ejemplo, para que Alexander Arnold jugara los partidos del Mundial de Clubes. Que estamos hablando con mucha ligereza de que el Madrid suelta 10 millones de euros como si fuera calderilla. Y en una operación en la que evidentemente el Benfica, que contaba con Mourinho y que le hizo una oferta de renovación, dentro de que tampoco va a poner el grito en el cielo, no te lo va a poner fácil, porque una cosa que se había especulado es que el Madrid comunicara, o mejor dicho, Mourinho comunicara al Benfica: ejecuto esta cláusula, voy a salir, pero el pago no se hiciera hasta la semana que viene. Pero claro, es que los del Benfica tampoco son tontos. Dicen, no, si vas a salir hoy, pagas hoy. Y si no, la cláusula se mantiene y es más caro que vengas, que te vayas a Madrid la semana que viene que esta.
6: És un preu elevat, i més per pagar-lo, crec, per Mourinho. Diguéssim que l'estàs pagant per un dels entrenadors top d'aquest moment.
9: Què estàs dient?
6: L'estàs pagant per Mourinho.
9: Perdona.
6: Amb tots els respectes.
9: Perdona.
6: Amb tots els respectes, José.
9: Perdona.
6: Però...
9: que no és...
6: Que amb tots els respectes, però...
9: Que
6: t'ho
9: mucho respeto, te estoy viendo.
6: Pagar aquesta pasta per tu a dia d'avui, em sembla...
9: Estàs hablando de Lluís Tlaqué, parece que estàs hablando de José María García.
6: Escolta, deixa'm fer-li una pregunta. Anton, tu creus que Florentino s'esperava... entrar en este escenario electoral y contaba que realmente las pudiesen arribar a celebrar elecciones?
8: Sí, él sabía, ¿sí?, que esa posibilidad existía. También planteaba que no llegara a tiempo, pero por lo que estamos sondeando de gente del club, no directamente con Florentino, estaban los dos escenarios: el escenario de no se presenta nadie, aquí estoy yo, reelegido por aclamación, pero también el reto de aplastarle en las urnas. Y de silenciarle y de decirle al madridismo: estos que se quieren presentar, los niños que van a las eléctricas a pedir avales, pues mira, 95-5, 90-10, aplastado, no existe, no sé quién es. Era otra estrategia, una forma de silenciarte, sí, sí. Es ganarte y aplastarte en las urnas. Evidentemente, quiero decir, esto es una campaña electoral con todas las de la ley, es decir, con mensajes velados de un lado al otro, con entrevistas, con intervenciones, con promesas, pero un Florentino que está eso haciendo campaña para ganar, que esto no es que Florentino piense que sin bajarse del autobús gana las elecciones. Florentino no quiere ganar las elecciones, quiere ganar, y quiere ganar muy bien a Enrique Riquelme. Y apartarle de la carrera durante mucho tiempo. Y el domingo lo decíamos en el Canalla: yo es que no creo en esas cosas de me presento ahora para ganar en 4 años. Tú, si puedes, Riquelme, gana estas elecciones.
6: No, sí, sí.
8: Es que en 4 años no sabemos, igual eres Víctor Font en 4 años.
9: Igual no hay.
8: Claro, no, pero aparte de eso, quiero decir que es muy difícil, que es que no sabemos los tiempos ni quién se va a presentar. Entonces, él ayer anuncia en el ABC que tiene 2 fichajes, sí, muy potentes cerrados. Aquí en Madrid no se lo cree nadie. O sea, consideramos que es una cortina de humo que se ve desde muy lejos.
0: Pero él ha dicho que los anunciará en época electoral,
8: bueno,
0: ¿no?
8: No. Que a lo mejor los anuncia.
6: Vale.
8: Que a lo mejor los anuncia. La recomendación de cualquier experto electoral es que si puede los anuncie antes de perder las elecciones, que si puede antes diga que los tiene. Y luego está pegando pequeños pellizcos nada más. Que si la cola para los bocadillos en el estadio, que si hay poco espacio en los asientos en el Bernabéu con la reforma. Yo creo que el madridismo, que hay un sector que tiene ganas de escuchar qué es lo que viene, y con un sector, para mí no mayoritario, pero sí significativo, que pone en cuestión la última gestión de Florentino, sobre todo últimas dos temporadas, y que no quedó muy contento con la rueda de prensa del presidente hace unos días, creo que le exige un poco más a Enrique Riquelme. Y creo que ahora mismo Enrique Riquelme ahora mismo no tiene nada.
0: ¿Debate va a haber?
8: Yo creo que no lo va a haber.
0: Pero es muy grave, ¿no?
8: Que, no lo...
0: que en unas elecciones democráticas no haya ningún debate electoral.
8: No, o sea, a mí no me lo parece. Yo creo que si no te interesa, no tienes por qué hacerlo. Y yo creo que a Florentino no le interesa. Dicho lo cual, a lo mejor hacen uno y me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo, si fuera Florentino, no debatiría.
0: Pero como tendría que ser una obligación, al menos algún debate, ¿no? Per, bueno, contraposar no, ideas y que la gente pugui veure com es Mou un y altre, ¿no?
8: Louzán no debatió con Gomar, por ejemplo, en las últimas elecciones.
0: Pero es que asumimos con una naturalidad cosas que no son normales. Y hauria d'haver debats a les eleccions.
6: Absolutament, sí. Sí, sí. Potser estem mal acostumats nosaltres aquí, però vamos, em sembla que és de salut democràtica contraposar idees, bàsicament perquè el que va votar sàpiga què vota
0: amb, i també per veure
6: detalls,
0: els candidats com es mouen el cos a cos, no? I com,
6: i per veure com
0: confronten opinions.
6: Sí, sí.
8: Dicho lo cual, esto no lo he hablado con la candidatura de Florentino y a lo mejor hay un cara a cara y, como repito, estoy metiendo la pata en el que te yuga será por la mañana. Uh-huh. Pero yo creo que a Florentino no necesita un cara a cara y creo que Riquelme lo demanda porque es la única opción que él puede ver de intentar herir al presidente del Real Madrid con argumentos electorales, ¿eh? No estoy hablando de juego subterráneo, pero me sorprendería mucho. Y si hay uno. Y no más, la verdad. Esto no va a haber primera y segunda vuelta. Conociendo eso, como tiene planificada la semana y los anuncios Florentino Pérez.
0: Antón, un abrazo.
8: Otro para vosotros,
0: que
8: chao.
0: Que vaya bien, pendents de que es faci oficial que les eleccions a la presidència del Madrid són el diumenge 7 de juny, 12:25. Endrecem l'actualitat i amb l'Àlex del Mas analitzem la temporada del Barça, que ens ha preparat una del Masterclass. Flaqui, que fliparàs.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
6: Comencem parlant de l'Espanyol, perquè avui arrenca ja l'era Monchi. Elena Diego, què tal? Bon dia.
11: En poc menys d'una hora arrenca la presentació del nou director general esportiu, amb la presència del president i propietari del club, Alan Pace. Coneixerem quina idea té per l'Espanyol i com pensa reforçar una plantilla que ve de patir les dues últimes temporades per salvar-se. Però el primer gran interrogant que haurà de resoldre Monchi és si compta o no amb el tècnic Manolo González per la propera temporada. Tot apunta a que seguirà Manolo, que té un any més de contracte.
0: Escoltarem Monchi en directe a partir de la una al que t'hi jugues.
6: Estàs nerviós, Manolo, o no?
12: Jo estic... Bueno, no ho sé. La veritat, si em deixen seguir, sigo. Però que me lo diguen ja. Però que me lo diguen ja.
0: Home, suposo que avui Monchi explicarà clarament qui serà l'entrenador de l'Espanya en la
12: no.
0: temporada, no?
12: El seu projecte. Sí, o no. Sí. O la farà un Lolailo, jo què sé.
0: Un Lolailo. Per cert, l'Helena de Diego avui va a la roda de premsa de Monchi per preguntar en directe al que t'hi jugues. Això vol dir que la producció l'hem hagut de substituir.
6: Sí.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila.
6: Però que no ha parlat avui.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila, que no ha parlat.
6: I tu?
0: Perquè està enfonsat. Ahir us ho vam explicar, però no hem aprofundit en el tema. No hem aprofundit en el tema. Aviam, Solde, explica-li a la nostra audiència què t'ha passat aquest cap de setmana. Per si ahir algú no estava atent al que t'hi jugues, què t'ha passat aquest cap de setmana? Mira, aquí t'has carregat aquest cap de setmana.
13: M'he carregat a Massimiliano Allegri, que era el primer objectiu que tenia des de que el van nomenar entrenador del Milan.
6: Ostres.
13: El primer objectiu era carregar-me a Massimiliano Allegri.
0: No t'ha agradat mai, no t'ha agradat mai.
13: És que és insuportable veure aquest futbol, insuportable. Et vols treure la
0: pena. Sí, posem en context els oients, eh? Ja sabeu que l'Adrià Soldevila és soci del Milan, sí, que viatja quan pot cap allà a veure partits i que es gafe, no?
6: Bueno, va trencar la mala
0: no, dinàmica. No la va trencar ell, la va trencar la Mireia.
6: Ah, és veritat.
0: La va trencar la Mireia.
13: Sí, però he anat amb la Mireia, també, eh?
0: Ja, però clar, és que el poder de la Mireia arriba fins on, clar, saps? O sigui, clar, contra tu és difícil.
13: lluitar.
6: Però és a dir, el dia que el Milan es jugava a entrar en Champions va decidir que era una bona idea anar-lo a veure.
0: Clar, ell es va créixer, perquè com que després de 14 vegades el Milan va guanyar-ne una, o sigui, de 15 n'havia guanyat una, va decidir que quan es jugava entrar a la Champions el Milan aniria a veure la San Siro. I què ha passat, Sol de Vila?
13: Doncs que contra un equip que no jugava res, que era el Cagliari, va perdre 1-2.
0: I s'ha quedat fora de la Champions.
13: Pues que el minut 2 guanyàvem 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
9: No, saps quan no? Al final, a l'1 90 ja no guanyàveu.
13: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
0: És molt greu, el Milan fora de la Champions, eh?
6: Sí,
0: és molt greu.
6: Històric com el Milan.
13: Que bo que voleu més que us expliquis. No, que s'ha encarregat Allegri, que jo estic content per això. Ja està bé.
0: I va haver molta bronca, eh, a San Siro?
13: Moltíssima. Crits de jugadors aneu a treballar, amb italià, evidentment. Crits contra Allegri, crits contra Fofana, crits contra Leao, contra molts jugadors, vaja, va ser un desastre important. Contra mi també n'hi va haver algun.
0: Ai, doncs avui el tenim a la producció, eh? El Sol, de després de carregar-se Allegri, de que el Milan s'hagi quedat fora de la propera Champions, per culpa del gafe de Sol de Vila, està aquí a la producció. Espero que la ràdio funcioni correctament.
6: Vinga, recuperem sintonia de notícies. Martí Juncà, com estàs? El Rayo Vallecano ja és a Leipzig per disputar demà la final de la Conference League.
14: El conjunt madrileny jugarà demà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. D'això n'ha parlat Martí Presa, president del Rayo, al Larguero, dient que és una oportunitat irrepetible.
15: Estàs, pues bueno, sabiendo que estamos ante una oportunidad única. Por lógica irrepetible, trabajaremos mucho para que podamos volver a repetir el estar en una final. Y siendo algo tan inusual, tan raro, pues tenemos que intentar aprovecharlo, porque a ver cuándo vuelve a presentarse una oportunidad así ante nuestros ojos.
14: Abans, però, aquest vespre, jornada de la Lliga F amb un Badalona-Real Madrid a les 7 de la tarda.
6: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
16: Bon dia.
6: Avui es reprèn aquell partit que es va suspendre entre la Penya i Unicaja.
16: Sí, a les 8 del vespre començarà l'Olímpic de Badalona la segona part del Penya-Unicaja, que es va ajornar, recordem, per l'haver-hi el marcador. El resultat és de 53-33 per la Penya. L'ACB ha confirmat que la pròxima edició de la Supercopa ACB es jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Mentretant, per avui s'espera la reunió a la porta Xavi Pasqual per decidir el futur de la banqueta del Palau. Al marge d'Ivon Navarro i Espanulis també són a Cel Cobrado i Xancars de que Pasqual marxi. I a la NBA, 27 anys després, els Knicks de Nova York s'han classificat per la final. A l'altra semifinal, Oklahoma i San Antonio estan empatats a 2.
0: Has dit que sona Obradovic, sí, si Xavi Pasqual marxa?
16: És un dels que sona, també.
6: Sí, sí.
16: Obradovic, el mes que ve, ha de decidir, ha dit ell mateix, diu, me voy a reunir conmigo mismo para decidir si es retira o si té un projecte que li faci patxoca i continuï almenys un any més. Això ho decidirà el mes que ve. Però, clar, jo crec que seria d'impacte si marxa el Xavi Pasqual, que vingui a ser el Cobrador, i tant, al Palau. Seria molt bo, i està a la quiniela.
0: I el futur de Xavi Pasqual es decideix avui o encara s'allargarà uns dies més?
16: Bueno, avui per dinar, després de l'entrenament que deu haver acabat ara fa uns minuts del Barça, han quedat per dinar, Pasqual i Laporta.
9: No.
16: I en principi, tot i que la decisió està presa...
9: Ho farem és el dinar i prou, eh?
16: Dinar i prou.
9: Dinar i gràcies. Dinar.
16: Uns cubatilles, després, i ja està.
9: Macarrons. I donaré un tàper de macarrons i diré, té, cap a casa.
16: Sí, sí, el tema està així en aquest moment, eh?
9: Macarronets.
16: Ja volem.
9: Ben bons. Macarrons!
6: Hey. I encara... Encara en bàsquet parlem de Leopolds Lleida, que té nou patrocinador i canviarà de nom la propera temporada, Ser Chaves.
17: El Club Lleidatà passarà a dir-se Ilerna Lleida a partir de l'1 de juliol. El centre de formació professional, nascut a Lleida i amb implantació arreu del territori i cobertura estatal, s'incorpora així al projecte del Força Lleida amb un acord per 3 temporades ampliables. Des del club destaquen que era fonamental que el nou patrocinador fos una empresa lleidatana i arrelada al territori, així que tot i tenir opcions de fora, no s'han contemplat mai com a via prioritària. L'aportació econòmica de l'acord serà important i superarà la de l'etapa amb Hayopos, però el president Albert Aliaga ha assegurat que encara no serà suficient per mirar cap amunt i buscar altres objectius com classificar-se per competicions europees. Així que l'objectiu principal del club continuarà sent la permanència una temporada més a la CB.
6: Gràcies, Asier. Bon dia.
16: Demano bar, eh?
0: Fer?
16: Per el Flaqui.
6: Què ha passat?
16: Jo crec que ha dit Ser Chaves. Que era una emissora
0: de Venezuela.
6: Asier Chaves.
16: Ser Chaves.
6: El veig tan implicat a la companyia de la casa que ja el convoca. Directament és Ser Chaves.
0: Ser Chaves.
6: A partir d'ara li donem pas així sempre.
16: Ser Chaves. Ser Chaves.
6: Les seves informacions. Tanquem amb tenis a Roland Garros, debut i victòria de Rafa Joder.
14: Pallissa del madrileny en Kovacevic i jugarà demà contra Duckworth. Aquest vespre debut a Sinner. I tanquem amb l'Hockey Lliga, avui que es decideixen les semifinals pel títol, amb un Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
12: Per
0: cert, podem anunciar no, que
6: no sé.
0: Martí Juncà continua amb nosaltres a l'estiu, no?
14: Ja ho hem firmat.
0: Va fer unes proves d'accés a l'estiu que van impressionar Jordi Martí fins al punt d'assegurar-nos que va treure millor nota de la que hauríem tret tots nosaltres.
14: Sembla que m'ho he guanyat, doncs.
0: Va sortir absolutament impactat pel nivell cultural de Martí Juncà.
12: No, o de la capacitat d'estudi.
6: La tradició és que es porta unes pastetes, sí, o una cosa raro.
14: A final de setmana puc portar...
6: No, a final de setmana no va bé. No va bé?
14: No va bé?
6: O dijous o ja dilluns.
9: No, divendres és un molt bon dia.
6: No,
14: divendres, clar. Divendres és un molt bon dia. Si gasto menys diners.
6: Això és veritat.
0: És un tio espavilat, el Martí. Ja us ho he dit des del primer dia.
14: Després de les cerveses.
6: Després de l'informe que va bé.
12: Ai, divendres. No vindràs, Flaqui?
6: Divendres seré al programa, però des de la llunyania.
12: Els carquinyolis?
6: Per vostè.
12: Portaràs carquinyolis? Portaràs mistela?
14: Els enviaré per fax.
6: Per fax?
12: Ostres. Els enviaré per fax. Que rebràs, eh?
6: Ja estaríem, eh? El quiosc
0: del Marcos. Saps què passa, Flaqui? Que hem d'allargar una mica, perquè teníem una entrevista pactada que s'ha de posposar per indisposició del protagonista.
6: Gastroenteritis.
0: Gastroenteritis, sí.
6: S'ha quedat al gimnàs.
0: Deixarem això així. Mantindrem a la persona en l'anonimat fins que confirmem el motiu exacte d'aquesta indisposició i llavors ja decidirem si som més o menys durs en antena.
6: Si és aquest el motiu, també és comprensible.
0: És comprensible, sí. És comprensible. Marcos López, va.
6: Què tal? Hola, Marcos.
18: Hola, sí que... Hola, Flaqui, muy buenos días. Bon la dia. Salida de Mourinho le puede dar 15 millones de euros al Benfica. Explica el diario portugués Récord. En torno al futuro del próximo entrenador, o eso dicen, que debe ser del Real Madrid. Las elecciones en el Bernabéu retrasan el anuncio del fichaje de Special One, escribe Walter Márquez, indicando que este anuncio de la contratación debería haberse hecho hoy, donde todavía la cláusula de salida quedaba fijada en 7 millones de euros. Pero pasada esta fecha, expirado ya el plazo de 10 días entre técnico y Benfica, ese precio aumenta al doble. Le tocará, por lo tanto, a Florentino, si gana estas elecciones, negociar una rebaja, porque no hay entrenador por el que no pague dinero. Para sacar a Xavi Alonso del Leverkusen necesitó pagar 8 millones de euros y le duró 8 meses. Ahora también deberá pagar por Mou.
12: Va, cosetes del Mundial. Cosetes del Mundial, així que al Flaqui li agradaran també.
6: Vinga, va.
12: La moda de vestir amb samarretes de clubs o seleccions combinada amb roba casual cada vegada s'imposa més.
0: Jo sóc un d'ells.
12: A veure
6: què dius.
12: Block Call, el denominat Block Call.
6: Ah, sí, així, això?
12: Sí, això l'Helena m'ha dit com ho havia de pronunciar.
6: Ah, sí?
12: Block Call, majoritàriament amb samarretes vintage. Bueno, doncs JD Sports ha fet un estudi a partir de les dades de Google, eBay i TikTok per saber les 15 samarretes més populars del Mundial 2026.
6: A
12: dia d'avui, la més popular és la de Brasil, amb una puntuació de 96,8, seguida de Portugal, amb 92,7, sorprèn la tercera posició del Japó, amb 90,5, quarta posició per l'Argentina, amb 86,4, i cinquena per Espanya, amb 85,1. Altres samarretes europees, setena Alemanya, desena França, onzena, per exemple, Itàlia. Per marques, entre els 5 primers, una de Nike, una de Puma i 3 d'Adidas. Segons com vagi el Mundial, això pot canviar.
0: Però són les samarretes de les seleccions actuals.
12: Actuals. Sí. Tot i que sigui pel bloc core aquest...
0: Perquè les vintage, que s'han posat molt de moda, suposo que guanyarà la d'Argentina de Maradona, la de Brasil de Ronaldinho, aquestes són les que jo veig més.
9: És que són xules.
0: La de Holanda...

0: la de Argentina de Maradona, sí, la de Brasil de Ronaldinho, aquestes són les que jo veig més.
1: És que són xules,
0: sí,
1: xules.
0: Sí, sí, la de Holanda de Ruud Gullit.
2: I la del 74, també, fins i tot es veu bastant. Sí, la de Cruyff.
0: Se'n veuen, eh?
2: Sí, sí que se'n veuen, sí.
3: La moda aquesta...
2: Com es diu això?
3: El Blockcore.
2: Blockcore.
3: Sí, sí, Blockcore.
0: Va. El que t'hi jugues, escolta, i també es veu. Sí.
2: Riu, l'Àlex.
4: Ara no ets de la família de què jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
6: Arroba què t'hi jugues.
0: Descarregueu l'aplicació, per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta, i allà teniu tot el contingut de la casa.
2: M'envio un missatge a Sir Chaves, que em disculpa per haver dit Sir Chaves. Diu que una vegada va entrar en una emissora de la cadena SER, no
7: és històric, el GAC.
2: I com que vam passar el telèfon al company de la ciutat on havia d'entrar a fer la prèvia, i del telèfon al contacte sortia a Sir Becari, li va donar pas com a Sir Becari, què tal, muy buenas.
8: Qué grande.
3: Radio Valladolid, va ser.
2: Ah, mira, igual ha guanyat el seso.
8: Becari senyal.
7: El que hem de descobrir és qui va enviar el contacte d'aquesta manera sense dir res, saps? Perquè, clar...
2: A Sir Becari, què tal? Muy buenas. Hola, Núria, què tal?
7: Vaig a dir que he comprovat, Saissó, el sí. toc que deies del Flaqui, i jo crec que està bastant al límit, el podríem acceptar.
3: Sí, com a toc, com a toc.
7: Sí, bueno, jo crec que sí.
0: Diu Sir Chaves.
7: Està una mica al límit, a veure, si tu mires amb lupa segurament diu a Sir,
2: bienvenido,
7: però...
2: Sir
1: Chaves.
7: Mira, sí que ara fareu balanç de la temporada amb l'Àlex i he aprofitat per demanar una mica a la gent quina nota posa aquesta temporada del Barça. Excel·lent, notable, aprovat, suspès. Doncs un 80% es decanta pel notable, un 14% per l'excel·lent. Hi ha un 5% que suspèn la temporada del Barça i només un 2 un aprovat, però ja veieu que majoritàriament la nota és d'un aprovat aquesta temporada del Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11.
8: Com el que ens envia la Núria, que ho mira tot.
9: Bon dia.
2: Bon dia.
9: Que gran el Jordi fent la figuració de despatx en despatx del Luis de la Fuente per la convocatòria de la selecció. Ha sigut boníssim, però boníssim. He rigut molt. Gran Jordi, gran.
0: Que sí, és el que comentàvem al principi del que t'hi jugués.
2: Ha sigut bon any.
0: És tremendo.
1: Estan preciós.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Va, missatges al 606-32-72-11. 12:38.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
10: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
1: Si esto Javier se resume con una frase...
10: Javier?
0: Javier.
1: Bruno.
10: Vale, vale.
1: Creo que fue Kafka quien dijo...
10: ¿Kafka?
1: Guste más o guste menos... Aquí mandan mi huevo moreno.
4: ¿Qué te jugas?
10: ¿Te has quedado del tío Faza?
1: Del tío Kafka.
10: Ah, sí. Tío Kafka.
0: El tío Kafka.
2: El tío Kafka és molt, molt encertat.
1: Efectivamente.
0: Àlex, quina nota li poses tu al Barça aquesta temporada?
11: Jo estic amb l'audiència. Per mi és un notable, clarament. Jo no arribo a l'excel·lent, perquè crec que el Barça ha tingut pics de temporada on ha tingut coses a millorar, però em sembla una temporada molt rodona. Jo d'entrada et diré un titular. Jo crec que el Barça d'aquesta temporada, la segona temporada de Flick, no ha tingut pics tan bons com el de la primera, però en canvi està millor. Ho vaig un dia, eh? A mi em sembla que aquesta temporada el Barça és millor equip que la primera temporada de Flick.
0: De fet, a la del Masterclass, l'Àlex del Mas ha apuntat com a coses positives tres aspectes,
11: sí,
0: i només dos aspectes clarament a millorar. Anem per parts. Primer, Àlex, comencem la del Masterclass pels punts positius que hi veus aquesta temporada. El primer és la voluntat per evolucionar el joc.
11: Sí, sí. Per mi el primer punt positiu i el més important, hem vist un Barça, sobretot ha estat accentuat això després de la baixa de Lamine Yamal, que ha intentat controlar una mica més el joc. El Barça de Flick havia arribat aquí amb aquesta verticalitat, aquest punt de ritme alt, que crec que li convé molt al futbol modern, però moltes vegades s'havia passat d'això, no? I aquesta temporada hem vist aquest intent d'evolució cap a on Flick vol portar l'equip. De fet, el Barça d'aquesta temporada acaba amb 622 passades de mitjana per partit, que són 25 passades més que el de la temporada passada, i acaba gairebé amb un 2% més de fiabilitat de passada que el de la temporada passada. Són dades que, irrefutablement, diuen que Flick vol portar l'equip cap aquí.
0: Això vol dir que el Barça, diguem-ne, ha transitat una mica cap a un futbol no tan verd.

0: vertical ni vertiginós com el de la temporada anterior.
1: Correcte, sí, sí. Que aquesta és la voluntat. Que aquesta, és a dir, sempre hem parlat de que els equips guanyadors, dominadors, són aquells que troben un equilibri perfecte entre fer mal al rival, però també controlar i dominar el joc. Crec que al Barça li falta un puntet per arribar a aquest equilibri i Flick ho vol encaminar cap aquí.
0: Per tant, les dades demostren que el Barça ha evolucionat el seu joc.
1: Sí.
0: I és més eficaç en els atacs ràpids, què vol dir això?
1: Sí, mira, el Barça ha canviat la manera de pressionar, sobretot a l'alt, n'hem parlat molts programes aquí, és a dir, l'any passat amb Lewandowski a titular, el que feia el Barça la pressió alta era anava amb els dos extrems i Lewandowski el posava al mig del camp. Aquest any, com que ha sigut més titular Ferran que Lewandowski, hem anat amb tres a dalt, és a dir, emparellar-se l'home, i el Barça ha baixat una mica en les recuperacions altes, vale? Ha baixat una mica el rati. Però, en canvi, com que tenia més jugadors per davant de pilota, ha fet més gols cada vegada que ha recuperat. I això és una dada, eh? És a dir, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid després de recuperació alta. I només, de mitjana, només ha necessitat 1,8 passades per fer gol després de recuperació. Això com a mitjana, que és l'equip que més eficaç ha estat de
0: la Lliga. Això és recuperar, rematar i gols.
1: Sí, en tenim moltes. Si agafeu, per exemple, el partit del Villarreal, on aquella recuperació de Fermín ràpidament a la mini gol, i precisament Fermín i Lamin han estat els dos jugadors que millor han interpretat això.
0: Lamin també. Fermín és evident, Lamin també.
1: Sí, perquè moltes vegades és qui ha fet aquesta passada després de recuperar, l'ha fet cap a un company, o qui ha rebut la passada per finalitzar.
0: I destaques també el creixement de molts jugadors a nivell individual.
1: Sí, per mi és la gran notícia en clau individual d'aquest Barça, no? És a dir, Gerard Martín és una evidència, Eric ha gairebé duplicat els minuts, Gerard Martín gairebé els ha triplicat. Jo crec que la versió de Lamin ha arribat a l'últim graó que li falta per ser el jugador desequilibrant, i també Fermín. Crec que la temporada passada vam veure un Fermín ja molt bo, però és que ara estem amb un Fermín encara més expansiu i, per tant, hi ha aquests creixements també.
0: Tu has detectat això que explica l'Àlex, Flaqui, que el Barça ha evolucionat el seu joc?
2: Jo crec que sí, jo crec que sí. Segurament ha perdut, com diu l'Àlex, aquell ritme vertiginós, aquella versió tan vertical i de tan vertigen que tenia la temporada passada i que ens va fixar la tant. Crec que s'ha matisat la línia defensiva, no l'hem vist tan agosarada. Seguim veient l'agosarada, em sembla que el pla de partit passa per l'altra banda i precisament que l'equip ha anat a poc a poc sabent llegir millor certs escenaris, tot i que alguna competició crec que l'hem perdut precisament per no haver-ho fet 100% bé. Penso en l'eliminatòria amb l'Atlètico Madrid, aquell gol que quan estàs guanyant 0-2 allà a la tornada i de sobte una desconnexió amb una línia que se'n va al mig del camp, et tornen a calçar i t'acabes marxant cap a casa. El que no sé és cap a on va, si Flick prioritzarà aquesta versió més competitiva, no, perquè l'any passat es va competir molt, molt, molt bé. Aquesta versió menys vertiginosa, o creus que li agradaria tornar al que es va veure la temporada passada?
1: Jo crec que evolucionarà cap a aquest punt de control. És a dir, per mi el Barça... També hem de posar un intangible aquí, que és que els rivals han après a combatre.
2: Clar,
1: eh?
2: També junts.
1: Que la primera temporada no hi és. Jo crec que el Barça ha de seguir amb la seva idea de joc i seguirà, de Flick, però donant aquest punt de control. Ara ho dèiem, no? Els punts negatius jo ho menciono. És a dir, aquestes velocitats del joc, el Barça les ha d'aprendre a manegar.
0: Ara comentem els punts a millorar, però requadrar aquesta idea, Àlex, que pot sorprendre, però és interessant, que el Barça, diguem-ne, en el seu prime no ha jugat de manera tan vistosa, tan espectacular com la temporada passada, però si mires el global, creus que és un equip millor que la temporada anterior.
1: Sí, perquè ha tingut més dificultats. Una és que els rivals t'han après a combatre, el que deia, no? És a dir, els rivals ara ja saben que et poden atacar la línia alta, ja saben com tu ataques, quin és el jugador, han après a fer moltes més ajudes sobre Lamin, qui et trenca, que és Fermín, com fas la sortida de pilota, i les ha superat. Ha tingut baixes transcendentals. Recordem que la primera temporada de Flick, el Barça li ha aguantat tota la temporada de Rafinha, Pedri gairebé no se li cau, Koundé se li acaba caient al final. És a dir, no té baixes. I aquest any fins i tot ha tingut Joan Garcia, que ara ens oblidem i ha passat molt, eh? Ha tingut Joan Garcia, la baixa d'Íñigo. I l'ha superat tot.
0: Que, per cert, ara que dius lo de Joan Garcia, les prioritats al mercat de fitxatges són el davanter centre, el jugador de banda, si es pot també un central,
3: bueno,
0: ho hem explicat.
3: Calma. Estàs aquí fitxant tothom.
0: Ara li preguntarem al Soldevila com està la feina als despatxos.
3: No entris en aquest joc, No m'agrada, que comencis a posar pressió.
0: No, ho dic perquè no està al focus, però l'últim partit de Lliga demostra que el Barça faria bé de tenir clar i tancar bé el porter suplent de la pròxima temporada. Perquè Chesney ens cau molt bé, molt simpàtic, però no està per jugar, tio, és un drama. És que no es tira, es deixa caure. És que és dramàtic. No, ho dic perquè ha quedat allà, com que el Barça ja és campió, l'últim partit, que molta gent ni el veu perquè estàs pendent del Girona i tal, que és dramàtic, que cau a plom.
2: Però jo entenc, sí, sí, jo entenc que aquesta carpeta està sobre la taula.
0: Està sobre la taula, però aviam qui però serà compta, el porter suplent, eh?
1: Però compta
0: que Joan García és porter top, però que com li passi alguna cosa o li hagis de donar descans en partit de Copa, aquest Chesney no està per jugar.
2: Ho dic perquè dius, per és mi... que sembla que s'ha oblidat o s'ha passat per alt, vull pensar que pot ser que s'hagi passat per alt per els efectes de la rua i perquè ens cau molt bé Chesney de portes en fora, però estic convençut que de portes en dins és un tema a tractar, perquè com tu dius, i amb el pas dels mesos encara es farà més evident, el salt de Joan García, porter top mundial, a Chesney, clar, és que si es constipa Joan García, tremoles. Perquè Chesney, és veritat que va fer una temporada passada...
3: No, tremola el Joan García si es constipa.
2: La temporada passada va fer un tros de temporada, va rendir...
0: Però que no és casual que aquesta temporada Joan García sigui el trofeu Zamora, hagi mantingut 14 vegades la porteria a 0, i en canvi, quan ha jugat Chesney, el Barça sempre li han marcat algun gol.
3: El Chesney ha guanyat aquest any el trofeu Mazmorra.
1: Per mi és indubtable que el Barça no pot anar pel món amb Chesney de segon porter. Una altra cosa és si Flick el vol mantenir a la plantilla per el que vulgui, però compte que el Barça té, crec que són 7 porters en nòmina.
0: Iñaki Peña que torna, Ter Stegen que torna, poca conya, vull dir que és un meló el de la porteria. És un meló, el que passa és que diguem-ne no està tan al focus perquè el titular és indiscutible que és Joan García i estàs tranquil, però que veient a Chesney a l'últim partit de Lliga, aquest no pot ser el suplent del Barça.
1: No pot ser.
0: Val, i els aspectes a millorar. Àlex, has apuntat la gestió dels moments clau.
1: Sí, i aquí vaig on les velocitats del partit. Val? Avui en dia en el futbol modern no es pot jugar a una sola velocitat, és a dir, no es pot córrer tota l'estona, ni es pot pressionar tota l'estona, ni es pot ser excessivament controlador, pla. No? El Barça aquestes velocitats de partits encara no les té. Ho hem dit, hi ha molts exemples que hi ha hagut. Aquesta eliminatòria van de l'Atlético. No? És a dir, hi ha moments, ens ve el cable de l'Inter de l'any passat, moments on tu tens el partit de cara i allà has de baixar una mica el ritme. Això no vol dir traicionar la idea, no. Baixar una mica el ritme durant uns minuts, crec que el Barça encara li està costant massa. Només Pedri ho interpreta bé, només Lamine algunes vegades ho interpreta, jo crec que el Fermín, el Rafinha, els Ferran, molts jugadors encara d'aquesta plantilla no acaben de tenir clar quan cal pausar el joc o quan cal córrer, i aquesta és l'evolució que busca Flick.
0: Li falta una mica d'experiència en aquest sentit.
1: Sí, sí, sens dubte que
0: però això... és un equip molt jove.
1: Els minuts t'ho van donant, sí, sí. A veure, jo era migcampista i això a mi em va costar aprendre-ho, també. Vull dir que és veritat que amb l'experiència anirà millorant.
0: I el segon punt a millorar és que han encaixat gols estranys a vegades.
1: Sí, fora de la idea. Què vull dir amb això? Que hi ha gols que el Barça ha d'encaixar i encaixarà perquè té una idea que assumeix riscos, de la línia avançada, etcètera, etcètera. Aquests ja els dones com a penyora, diguéssim, perquè és la teva idea, perquè te'n reporta molts, però aquesta temporada del Barça n'ha encaixat excessivament massa fora de la idea. I això què vull dir? Marques tu un gol i al minut següent, o als dos minuts següents, o als tres minuts següents, encaixes. En estratègia, ha encaixat més del que seria necessari. És a dir, són 15 gols encaixats entre corners o penals, diguéssim, clars, que et pots estalviar. Gols després de marcar, principis de partit, principis de segona part, n'hi ha molts. Jo tenia un entrenador, que a més el vau tenir aquí a la casa, que és Manolo Márquez, que sempre deia, als 5 minuts immediatament després de marcar un gol, no assumim cap risc, que no passi res. S'ha de consolidar l'avantatge. El Barça, hi ha hagut partits que no l'ha consolidat, i això ho ha de fer.
0: Solde, als despatxos evidentment hi ha feina, més enllà de que la nova junta s'incorpora formalment el dia 1 de juliol. El tema del fair play, que al club som optimistes, també per la relació amb la Lliga, en quin punt està?
4: No, ara mateix no hi ha gaires novetats, és a dir, falta aquell ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP. Recordeu que aquests seients VIP no és un ingrés directe al Barça, sinó que és una revenda que fa New Era Visionary Group d'aquests seients, però que evidentment han d'entrar aquests diners al Barça perquè New Era Visionary Group té uns terminis de pagament, i els terminis de pagament, de moment, a hores d'ara, aquest últim pagament que li falta a New Era no l'ha fet, i falta que revengui aquests seients i el Barça pugui tenir aquests diners perquè entri en el fair play.
0: Òbviament, aquest és un dels aspectes més importants a resoldre, perquè és el més immediat i afecta la planificació esportiva, tot i que insistim, des del club traslladen optimisme amb aquesta qüestió. Més enllà del futur immediat, la nova junta directiva té diversos projectes, i n'hi ha un que és molt important, i ja que hem parlat de les eleccions al Madrid, val la pena posar-lo sobre de la taula i tindrem temps per analitzar-lo i explicar més detalls. però és la modificació estatutària. Aquest tema és un dels projectes importants que la Junta Directiva abordarà en aquest proper mandat.
4: Aquest tema es ve arrossegant ja des del mandat anterior, perquè ja estava previst fer una modificació estatutària al mandat anterior, aquest del 2021 al 2026, però no es va acabar d'abordar. S'estaven fent les primeres passes, diguem-ne, a final del mandat, però es va decidir aparcar-ho perquè no diguessin que s'estava intentant fer final de mandat perquè les eleccions, doncs, hi hagués algun avantatge per algun candidat, etc, etc, no? I van dir, bueno, ho aparquem, que no se'ns digui que som oportunistes, i ho farem al següent mandat. I, evidentment, una de les claus d'aquesta reforma estatutària és blindar el model de propietat del Barça, que actualment és un model de socis, i el que volen és blindar-lo al 100%. Blindar-lo vol dir que si es vol modificar aquest model de propietat, s'hagi de fer amb unes restriccions molt bèsties. Restriccions com, primer, evidentment, passar per assemblea, però després que aquesta assemblea t'autoritzi a fer un referèndum, no t'autoritzi a canviar el model, sinó a fer un referèndum, que la participació en aquest referèndum sigui alta, no val que hi participin un 15% dels socis, ni un 20, ni un 25, ha de ser alta, i que a les votacions hi hagi un vot a favor del canvi d'aquest model de propietat també altíssim.
0: És a dir, contrastaria amb la voluntat que sembla tenir Florentino Pérez.
4: Sí.
0: Al Barça el que volen amb la modificació estatutària és blindar el model de propietat perquè sigui molt difícil que es canviï el model de propietat del Barça.
4: Exacte. Sí,
0: per
4: sí.
0: Dificultar-ho.
4: Dificultar-ho al màxim.
0: Per blindar-ho, per protegir-ho.
4: Sí, sí, dificultar-ho al màxim. Evidentment, si la gran majoria de socis ho volen, s'acabaria fent.
0: Però hauria de passar molts filtres.
4: Exacte. Han de voler la gran majoria de socis i que la gran majoria de socis participi en el referèndum. Això és una de les grans qüestions d'aquesta reforma estatutària.
0: Sembla bastant important aquest tema.
2: Sí, a més crec que és un motiu de celebració pel culer i per la idiosincràsia que té aquest club, no? I que en temps en què Madrid sembla que van cap a un altre cantó, cap a la direcció oposada, amb aquest intent anunciat que veurem en què queda de Florentino de privatitzar aquest 5%, amb aquestes accions estranyes, etc, que no s'ha acabat d'explicar del tot bé, doncs home, jo celebro que el Barça faci el camí invers per protegir doncs, la seva originalitat com a club propietari dels propietat dels seus socis.
4: A banda d'aquesta modificació pel blindatge, o sigui, dintre d'aquesta modificació hi haurà diverses coses, i ara que parlàvem de les eleccions, també hi haurà uns certs filtres a l'hora de la presentació de candidatures, també. No el filtre de l'aval, però sí que es vol modificar, no, ara mateix jo no sabria dir-te com, però el que ens han explicat és que es vol modificar també el procés electoral.
0: Que no es pugui presentar qualsevol i aprofitar-se de que la figura del precandidat et permet llibertat per dir que vols anar a les eleccions i tenir quota mediàtica.
4: Sí, però a la vegada també es vol evitar que es presentin només rics a la presidència. És a dir, s'ha de planificar bé, però volen evitar...
0: Com a concepte no està malament intentar potenciar que es presenti més gent a part dels rics.
4: Sí, sí. Però s'ha de veure bé, perquè, clar, depèn de quins filtres posis...
0: És una primera pinzellada i ampliarem en les properes setmanes el que t'hi jugues un projecte que és important pel futur del club. 12:54, a la una parla Monchi, sí. L'escoltarem en directe al que t'hi jugues i a l'Helena de Diego per cobrir la primera roda de premsa del nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans de tancar aquesta primera hora, em diu el Willy Flaky que tenim una trucada.
5: Hello.
0: Hola.
5: Buenos días.
2: ¿Qué es aquest?
5: It's Mr. Luis Flacker.
2: Sí.
5: Yes, hello. ¿Cómo está? Me llamo Michael. Llamo del Hotel Hilton Garden de Dallas.
0: Ah, això és per al teu viatge del Mundial. No?
5: Llamo de recepción.
0: Sí. Willy,
5: que ¿tiene reserva con nosotros hoy?
2: No ho sé, la veritat és que encara no he mirat on ens allotgem.
0: De on dius que truque?
5: Hotel Hilton de Dallas.
2: Ah, mira,
0: al Hilton aneu?
2: Estaria bé.
0: Al Mundial?
2: Ja et dic que no he mirat, no he mirat encara. Ser Chávez.
5: Ha llegado esta señora, el problema, esta señora preguntando por usted.
0: ¿Qui?
5: Una señora preguntando por el señor Flaquet.
2: Ah, sí, qui és? Sorprengui'm.
5: Es que está muy diciendo que va a llegar usted, que va a dormir en su habitación.
2: Ah, sí?
5: Que he dicho a ella falta como 20 días para llegar usted, sí. La reserva sí. Aquí es para 20 días.
2: Tardarem bastant.
5: Y ella sí. Dice que quiere la habitación ya que paga la empresa de usted.
2: Ah, bueno, que parli amb
0: Jordi Martí, la porta clara, llavors.
5: Però... Jo puedo pasar con ella.
2: Sí, sí, no, això te la va dir, que si està per aquí, així sé qui és, perquè no, vaig una mica despistat, o no?
5: Buenos días.
2: Hombre.
5: Buenos días.
2: Jo pensava que el Mundial el teníem tranquil.
5: Me llamo Francisca.
2: Sí, ja sabem qui és.
6: Soy una fiera oyente del programa.
2: Sí.
0: Pero está en Estados Unidos, Francisca.
6: Estoy en los Estados Unidos, sí.
2: Molt d'hora ya, ¿eh?
6: Mi león. Esperándote ya, pero tienes que defenderme, ¿no, Fraki?
2: Però que jo no vaig cap allà fins d'aquí molts dies, ¿eh?
6: Que esta gente se ha vuelto loca.
2: ¿Qué ha passat?
6: Que esta gente que me deja una anciana durmiendo en la calle. Que estás dispuesto a mandarme a dormir al
2: Però és que la reserva no està feta fins d'aquí 20 dies. No,
6: que falla? Quieren mandarme debajo un puente.
2: Però què falla ja?
6: Pues yo estoy aquí preparado para esperarte, Frank.
2: Però són 20 dies, encara falten, eh?
6: Te voy a tratar como nunca te han tratado. Aquí en un hotel de lujo, de Estados Unidos... Que és el que passa en Estados Unidos i se queda adormido.
2: Escolta'm, ja que està per allà, m'han dit que fa calor a Dallas?
6: Sí, hace bastante calor. Por eso no puedes dejar una señora a la calle. Ya no te podrás poner la excusa de que tienes mujer, porque es más de 7.000 kilómetros.
2: Faltem. La dona hi és sempre, només faltaria.
6: No son cuernos.
2: No.
6: Así que allí voy a ser yo la primera, ¿no? Porque la furcia esa que tienes tú no viene.
2: Escolta'm, és que sisplau, eh? Un respecte. Per favor.
6: Què? De què?
2: Per favor, un respecte.
6: A qui?
2: Aquí a creuar línies vermelles.
6: A la fulana que...
2: Ja, prou! Per favor! Últim.
0: Va, què volien exactament aquests de Dallas?
2: No, jo, que tenen la Francisca allà donant pel sac.
6: A la cadera ser, dile que necesita la habitación ahora.
0: Sí. Que hable con Jordi Martí.
6: Eso.
0: Y suerte.
2: Sí.
6: Eso. Esto me interesa.
2: Y suerte.
6: Habla con el Jordi. Habla con el Jordi.
0: Vinga. Tanquem la primera hora del Que t'hi jugues. Pausa, endrecem l'actualitat i a la segona escoltem a Monchi en directe al programa.
2: Aniré acollonit cap a l'Ales. Eh?
0: Sorta.
7: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: por HTTPS y que nos ofrezcan métodos de pago con la validación de operaciones de nuestro banco.
1: Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
2: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila,
3: podría dormir. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
5: Si tu pares a pensar una selecció que et juga en ratlla, porro, no sé si passa l'antidopi.
6: Esta es la graceta.
7: Que tinc aquí el meu fill.
6: Esta es la graceta.
4: Què t'hi jugues?
7: És tremendo, Lu.
5: És el Lu.
6: Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Hi ha coses que... No, això no, no, no.
7: No sabies com lligar la menció i no te n'has sortit.
6: Mira,
7: me bajo
6: del carro. Sí. Directament. La qualitat es nota en els acabats i a MCAT Group hi tenen els millors
7: perquè
6: materials...
7: Perquè com volies lligar-lo amb la qualitat?
6: Malament. Els millors materials per reconstrucció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... És que MCAT.cat, material building by MCAT, de veritat, és el millor que us pot passar.
7: Tot tipus de material.
6: Tot tipus de material.
8: Els millors acabats.
7: Si necessites un lavabo, un lavabo.
6: Sí, sí, el que necessitis. Tot. Ho tenen tot. MCAT.cat.
7: Ai, Guardiola es va acomiadar del City amb un discurs emocionat.
9: Oh, thank you so much for coming here tonight to say bye to... I feel... to say bye to John and Bernie and of course come here to all incredible legends like Beanie, Fernandinho, Eddie, please, all of them, Jack, and many, many more. So thank you so much for coming. And I feel tonight that really means that connection that this club, for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city,
7: realment el comiat va ser espectacular, eh?
5: Va ser una festassa brutal, brutal. Va aparèixer Vincent Kompany, entrenador del Bayern, portant un dels títols que ha guanyat Guardiola durant la seva etapa.
8: Company, company.
5: Bon company. Missatge de Michael Jordan, actuació dels Mishima.
7: Havia... És aquesta l'actuació.
10: Mishima!
6: Hòstia.

0: I és veritat, eh? Veure aparèixer Michael Jordan és flipant.
1: Liam Gallagher, pavelló ple, Guardiola emocionat, també comiat per Bernardo Silva, per John Stones, moments de com els que rebassava el Bermúdez, en què Guardiola parlava dels memes que havia protagonitzat algun dia a la banqueta del City. Vamos, em sembla una festa a l'alçada de la persona.
0: Guardiola, pots explicar amb qui parlaves aquell dia amb aquell seient buit?
2: Aviam, hi ha vegades que jo tinc ganes de parlar de tàctica. I si no tinc ningú, no tinc ningú, no passa res. I speak. I em giro cap al costat i em valo un seient. Hi ha vegades que jo un seient li poso la cara al Juan Malillo. Poso un paper, imprimeixo la cara al Juan Malillo i li dic, Juan, què passa?
0: És un comiat que podia haver organitzat perfectament el tio Faja.
3: Primer, records el tio Faja?
4: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
3: El tio Faja, gràcies.
0: No va ser ell qui el va organitzar i per això no hi havia els mariachis.
1: Clar,
0: hi havia Mishima.
1: Va faltar.
0: Tio Faja, què tal?
5: Bueno, pues, ¿cómo voy a estar? Sí que, Rodríguez, me estás cambiando por Michael Jordan, por Liam Gallagher y por Guardiola. O sea, que yo creo que ninguno de estos le ha llevado mariachis al Papa.
0: Ninguno.
1: No, seguro.
2: I'm not a mariachi
5: person.
2: Entonces
5: vamos a empezar a poner a los mitos por orden de preferencia.
0: Bueno, exacto, tú primero.
1: Eran tus teloneros.
5: Madre que me parió. Bueno, pues básicamente me estoy frotando mucho.
0: Ya lo sé, ya. ¿Quieres que lea el mensaje que me mandaste ayer?
5: Ahora tengo frentes abiertos varios. Uno es Florenvito. Voy a degustar la caída de ese sujeto, pero gota a gota. Ha empezado ya y estoy disfrutando mucho. Después es con la dignidad que lleva el caciquismo, el que no hayan debates. O sea, es que es acojonante, o sea, es que encima te dan la explicación del por qué no ha de haber debates, o sea, con qué dignidad llevan el caciquismo, vamos, en estado puro. Después otra cosa, no estamos siendo conscientes de la vomitera de bilis que está echando el madridismo por el cuenco de los ojos.
0: De fet, el missatge que em va enviar el tio Faja ahir, sense venir a tom de res, a les 7 de la tarda, però ni hola, ni buenas tardes, ni cómo están, ni qué tal el fin de semana, res, em posa. Están vomitando la hiel. Esto va a acabar en guerra civil. I li poso jo, ¿eh? I em diu, el madridismo, nene. Están echando espuma por los ojos. Están eruptando mierda a granel. No llevar a nadie del Madrid es una herejía. Lo del Mundial.
5: Bueno, yo quisiera por las mañanas de 12 a 12 y 5 que hablarais con la Federación a ver si nos pueden mandar una foto con el periódico del día del seleccionador. No, esto no va a... No, es que no sois conscientes, esto no va a acabar bien. Bueno, ya iban unos cuantos, ya iban con Portugal, ¿eh?
1: No, pero
5: que no es que ahora Portugal tenga una masa social españista ni demás. Ya la tenía. De hecho, la tiene desde el 2010.
0: Desde Mourinho.
5: Pero ver cómo vamos, es que esta gente, si esto sigue así, van a necesitar un exorcismo. Esto no va a acabar bien, os lo estoy diciendo muy en serio. Van a volver a las armas.
1: Menos mal que nos queda Portugal, cantaban aquellos, ¿no?
0: Vaya, es verdad. Escoltant a l'Eloi Lecina, avui al bar... Molt content no està amb la selecció espanyola, com a madridista.
1: És que aquest 8-0, més enllà del 8 del Barça, el 0 del Madrid fa molt mal al madridisme.
6: A veure, amb Cristiano...
5: Bueno, pero que esto ha sido que quitarse ya la careta definitivamente. Buscaban la excusa, ¿eh? Esto ya les ha venido bien para quitarse la careta. O sea, el Mundial que ganó Españistán, el hedor que echa a barcelonista, ya no les representa. O sea, a ellos les representa Julio Iglesias, el Real Madrid y el Barón Dandy.
0: Hostia, el Barón Dandy.
5: Ya está, todo años? Lo que no sea... Bueno, y algún que otro novillo si lo pueden torear entre medio. Ya está, todo lo que no sea eso no les representa.
0: Va, tío Faja.
5: Y ahora están...
0: Te vamos a contratar de analista de la selección. Podrías hacer cada día un dietari de las elecciones del Madrid.
6: Home, por favor.
0: El dietari bueno, del tío Faja.
6: Por favor. Molt necessari,
5: eh? Con que me vuelvas a llamar cada día, ya soy capaz de cantarte una coplita.
0: Cada día la firma del tío Faja. Un comentario sobre el día electoral del Real Madrid.
1: El trabuco, os dirá la sección.
0: El trabuco.
6: Sí, venga, va. El trabuco del tío Faja.
5: ¡El trabuco! El día que me tomáis en serio, vuestra vida cambiará.
0: Un abrazo, que vaya bien.
1: Grande.
7: ¿Qué te jugas que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda, ya cagado.
0: Com ho portes, Cazorla?
9: Bé, molt bé. Vosaltres bé?
1: Bé, sí, sí, sí.
0: És que tens veu de simpàtic.
1: Home, és simpàtic, sí, és simpàtic.
9: És que si no,
1: no
9: tenim això ja bueno, malament, saps?
6: Seria, no?
0: Com?
6: Vindries això?
9: Sí, ja és la gràcia.
6: Que simpàtic seria el tema.
9: Escolta, anem al tema o què?
1: Sí.
9: Sí, porto avui una mica d'especial concursos.
0: Ah.
9: N'heu fet molts aquesta setmana, no sé si masses, però bé. D'entrada, si s'està fent un concurs i la mecànica o les bases d'aquest concurs ja costen d'explicar, potser és que no és una bona idea el concurs.
10: Que tenim una
1: pregunta, un desempat,
10: un desempat,
1: no?
10: Un desempat. Sí,
1: 0-0.
10: Això va com el Prece Justo.
0: Aproximar-se, no?
10: Aproximar-se.
0: Sí, repetim-ho i... perquè quedi clar.
11: Sí. Seguro.
10: Qui s'aproximi més sí, sí. I si et passes, el que s'apropi més de, des de passar-se.
0: És a dir,
11: sí, clar, sí, sí, clar.
0: És a dir, qui s'hi apropi més al número correcte, a la xifra sí, correcta, guanya.
10: I si no et passes,
0: empat,
10: millor.
0: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
10: Vale. Això, vale?
6: Venga. Lo dicho, no sé si más o menos.
12: Debería haber alguien con el EGB, vamos.
9: Algú de l'estudi, ni que fos una persona, ja ens conformem. Un cop tenim clara la mecànica o no del concurs, anem amb els concursos pròpiament. El primer és el concurs, diria, més radiofònic de la història, perquè s'ha d'endevinar qui surt a una samarreta.
0: Sí, perquè demà tens una altra vegada actuació.
13: Sí. Demà, demà tenim un festival.
0: Sí.
13: Qui són aquests?
0: Qui són? Ah.
1: Aquests es refereix a la samarreta que porto, perquè hi ha gent que no...
14: Gràcies per existir.
0: A mi em recorden a Sex Pistols.
1: Sí, no, dius una estètica...
0: Aviam si algú ho escriu. Al YouTube del que t'hi jugues. Ensenya bé la foto, va. Recorden a Sex Pistols.
6: Aixeca't un moment.
13: No, que supeu aquí.
1: Sí, és que es veu allà, llavors no ho dic, però...
10: Com dius?
1: Sí, és que es veu allà, llavors no ho dic, però...
10: Ja està, amb això hauria suficient.
14: 6 hores i media després...
0: Per cert, Lu, estaràs orgullós dels nostres oients perquè han encertat rapidíssimament clar, que els de la samarreta eren escorbuto, clar, però sí, rapidíssim, i a més hi ha hagut una llista llarga de gent
1: posava,
0: que han encertat...
15: No, no me jodes, Manolo!
0: Sí, però han anat rapidíssim.
1: No m'he donat compte, però es veu a la samarreta.
0: Mira que he intentat posar una mica d'intriga al tema. Tot.
16: Cal un concurs així?
9: Molt bé. Molt bé, molt bé. O sigui, pels de YouTube es veia el nom i claro, pels de casa de la ràdio normal claro, no es veia res i no pillàvem res.
6: Claro.
9: Molt bé, molt correcte el concurs.
6: Era l'objectiu?
9: Anem a un altre. Aquest crec que sí que és una mica més radiofònic. És un clàssic, de fet, que mai falla, que la gent faci l'idiota, com en aquest cas on el programa d'homenatge al Dream Team alguns dels assistents del públic van imitar el so d'animals.
17: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis.
6: Bravo! No està mal, eh?
17: Ja una mica... A veure el tigre.
18: Estàs tomant la pastilla.
0: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
17: Aquí hi ha un grup...
19: Valorant imitacions d'animals.
17: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup. Cavall, m'han dit, no?
19: Cavall, mira.
17: Vinga.
19: Cavall del Xile.
17: Doncs 3, 2, 1, quan vulgueu.
19: Jo no sé.
17: No, però el cavall, heu de dir el cavall.
1: El cavall parla.
19: És que jo no ho sé.
18: La madre que me parió.
17: Però aleshores no.
19: Heu de triar un...
18: Unos.
1: Unos.
20: Me río por no llorar.
17: Què portes?
19: Al pato.
17: Al pato? Oh, hòstia, això promet. A veure, va, 3, 2, 1.
19: Oh! Ha fet el Donald, eh?
17: Crec que hi ha un altre tigre, eh?
6: Es
17: gatito, vaquero, tienes ya veredicto,
19: no,
17: no.
19: El pato. El pato.
21: Han tornado a hacer,
17: claro. Un altre cop, sí.
21: No, el pato.
22: Poneros a trabajar de una vez, hombre.
0: El
22: que ya está bien.
0: El feia molt bé.
9: Va, aquest sí.
1: No, però és que
9: aquest,
1: teníem aquest mig que va guanyar. Teníem mig Dream Team pendent d'aquesta.
9: Sí, sí, sí, sí.
0: Brutal.
9: Aquella gent arribant a casa i què? Com ha anat l'homenatge que us han fet de la Champions?
6: De veritat, necessito més concursos d'onomatopeies. S'han de fer.
9: Sí, és veritat. Sempre a favor.
6: Molt important.
0: Acabem... Jo en domino bastantes, eh?
9: Sí?
0: D'animals.
9: Doncs va, sí que, sisplau.
0: Quina?
9: No Mono. Sé.
0: No, digues... Sí. Ostres.
6: Està molt... Ho
1: hem tingut net en pantalla,
9: això. 49, vale, apuntar-m'ho això per la setmana que ve.
23: Acabem l'especial...
0: I
23: la La rata la saps fer, també.
0: No, la rata ja ho soc.
23: Bueno, per això.
9: L'has fet bastant, la rata. Acabem l'especial concursos.
6: Jo crec que sí, sí.
1: No, és que estarem fins a les dues.
0: Va, tio, no has tingut nens petits, tu, o què?
9: Sí.
0: Doncs ja està, t'has d'esforçar.
9: No feia el mono. Si jo li feia el mono aquest a les meves filles, ja et dic que ni sopaven, ni dormien, ni res, però bueno.
0: Es tracta d'això.
9: Acabem l'especial concursos amb el concurs on els oients havien de cantar el gol de Koeman de la final de Wembley.
8: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
15: Y gol.
16: Muy nerviosa.
17: Sorteo al micro y andaban.
8: Koeman está a punto de chutar, pero es fica pel mig. Risto toca Vaquero de una manera increíble. Y chuta Koeman. Y gol de Koeman.
21: ¿Esto qué?
8: Gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça!
24: Agafa pell de gallina.
8: I ara gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Vaquero. Vaquero, Vaquero. Quin gol!
17: És tot teu.
8: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico, Vaquero, Koeman, gol! Gol! Gol de Ronald Koeman! Gol! Titular!
21: Yo no sé cómo no me han dado los ataques pelétricos que me dan.
6: Uah. Aquest programa, en època Covid, s'hagués hagut de canviar el...
9: Tot, el teatre sencer.
1: Sí, sí.
0: Joder. No havia caigut en que els oients feien tot això amb el Dream Team mirant.
6: Aquesta és la gràcia.
1: Chiqui, Vaquero, Reixac, tots allà, han posat seriós.
6: Chiqui s'ho estava passant de conya.
0: Sí, sí, Chiqui s'ho va passar molt bé.
1: Sí, sí. Imitava l'ànec.
9: De fet, quan sona el senyor que el cavall diu, es posa a parlar, se sent Chiqui dient, un cavall que parla.
1: Sí, sí, sí.
9: Vull dir que entra com molt a...
0: Sí, sí, sí. Fala com a casa, Chiqui, sí. Aquí,
9: ai, ens quedem en el dimecres, va, que estava la cosa molt bé. El programa de Sitges s'ha dit que va començar una mica difícil.
0: Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
17: Ara sí, He canviat.
25: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
17: He madurat. O si acaso.
0: Lu Martín, què tal, com estàs?
26: No oigo na.
0: Home, t'hauries de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
17: Patapam.
6: Mira, que ara el tinc enganxat.
0: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
25: Con la calma.
0: Què has portat, Lu?
25: Què he portat?
17: Ah, sí.
26: A la mierda, hombre.
0: És que el Lu, quan vol provar el micròfon, fa així.
9: Joder.
0: Que sí, Willy.
1: Encantat,
6: ara mateix està el Collserola,
9: sí,
6: Collserola vibrant.
9: I la gent que ens està escoltant.
6: Algú li ha encantat, això.
1: Sí, sí.
0: Collserola, li fot uns vibrant castanyots al micròfon.
1: No sé si els hi fot tan fort, però bueno.
9: Una salutació als que ens estan escoltant amb auriculars. I,
0: amb... I per cert, li vaig dir 20 anys al que t'hi jugues, no, perquè el que t'hi jugues no porta 20 anys en antena. No porta menys. Va ser una exageració.
9: No passa res.
6: Estem generant sordesa.
9: Això t'ho perdonem. Una de les persones amb qui veu parlar també en aquest programa va ser la Flor, la dona de José Mari Vaquero.
0: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
27: Hola, què tal? Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, el compraré...
0: Santi.
28: Flor. Hola, mi vida. Què tal, com estàs?
29: Aquí, mira.
28: ¿Tú lo tienes el libro o tampoco?
29: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
17: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
0: És que la Flor és molt gran.
1: Sí,
0: la
1: millor.
0: Sí, boníssima. Sí, sí. No, en sèrio. O sigui, és que tronxes de riure. Sí, sí.
9: Home, a veure, amb el poc que va parlar, la veritat és que és bastant sospitós que sí, que em deus tronxar amb ella. També heu parlat amb un president d'una penya blaugrana, no sé si també és de la conya com la Flor o no, va voler que filéssiu molt prim a l'hora de presentar-lo, val? Però després va ser com molt poc rigorós quan parlava ell.
17: Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
30: Penya barcelonista de Sitges.
17: Barcelonista.
6: Per favor, Santi.
31: No, home, no fotem.
17: Gaudint del programa?
30: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. Chiqui no, perdó.
1: Bueno, Chiqui si vol també.
6: Chiqui també, no?
32: Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
9: Bueno, Chiqui...
0: Això passa, que et poses nerviós quan veus a tantes llegendes davant i t'equivoques de nom.
9: Quan fèieu la conya de Chema, Chema, Chiqui, s'assemblen bastant.
0: Chema és com li diu Salinas a Vaquero.
9: Sí, li va fer molta gràcia, eh? A José Mari tothom li va dir Chema aquell dia, sí. Però bueno. Anem a altres coses, com per exemple la manera tan gràfica com el Lagarto de la Cruz va comentar que Xavi Pascual pugui marxar del Barça de bàsquet per anar a entrenar a Dubai a canvi d'una bona pasta.
2: Claro, aquí hay un tema importante y amigo mío, los verdes son los verdes, ¿vale? Los dólares son los dólares, la pasta es la pasta y entonces a veces es complicado dejar de aceptar una oferta como pueden dar los de aquella zona, ¿no? Por dicha, en mi época no existía eso, porque si no probablemente yo tendría hijos ahora, pues con nombre Mohamed y no Eric y no Sergi, ¿sabes?
3: El mundo lo mueven dos cosas, el dinero y el sexo.
0: Mohamed y Atam,
9: así. Qué gran más.
6: Pero es que, claro, es que...
9: Que per cert, es va criticar l'altre dia a l'Ovalle per no preguntar a la porta sobre aquest tema, no el dels fills àrabs de Lagarto de la Cruz, sinó el de l'adeu de Xavi Pascual.
4: I és que el Santi Ovalle avui ha parlat amb el Laporta i no li ha preguntat pel bàsquet.
6: Oh!
0: Home, doncs es mereix el clatellot.
4: Clatellot?
5: Oi.
4: Home, Santi, què tal? Com estàs?
7: Molt bé. Jo accepto el clatellot del Seixó, com no pot ser d'una altra manera, però només el del Seixó. Si hi ha algú més que vol preguntar pel bàsquet, és un acte públic al carrer de Castelldefels, on hi pot accedir absolutament tothom, per tant, que s'aixequi del sofà i vagi a fer la pregunta.
10: Con un par.
7: Sí, en una sortida a la una de la matinada, d'un restaurant després de celebrar, d'acomiadar Lewandowski, t'accepten tres preguntes. No sé si és el moment de fer una pregunta de escolti, tens un sidral amb el bàsquet, doncs que això és més d'una roda de premsa sèria, que t'ho expliqui de bo.
10: Sí, una mica, sí.
0: Sant Tomé, Anna, què tal? Muy buenas.
11: Yo también he hecho en falta lo del básquet anoche.
12: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
9: Molt bé. Queda dit i queda en acte, eh? Que consti en acte. Ara que ha acabat la Lliga, arribarà el Mundial i després la matraca sobre el fair play financer. Si el Barça arriba o no arriba, és un tema que gairebé no l'heu començat a tocar encara i a mi ja m'està carregant, sobretot perquè no us poseu d'acord entre vosaltres.
7: Exemple, el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
0: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
7: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
0: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
13: La pregunta mamporrera.
7: Sí, home, no, 26 sí, més amortització. Sí.
0: L'amortització de quan és?
7: Bueno, 11. No, clar, 50, 11 més els variables.
6: 50 i pico milions més entre 4 temporades, és això.
0: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30...
15: 37.
0: Sí, però Barredoneix és cap a dalt.
7: Cony, perquè hi ha variables, també.
24: Perquè, perquè
7: els 45 són, són més 5 en variables.
6: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros. Eh?
15: 600.000 euros.
0: Va, ho has arredonit, que un 40, vale.
31: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
7: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlen de 40 milions de Lewandowski.
0: Que no són tants. Són menys.
15: I nada, i dale que te pego, i pego que te dale.
7: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut, per on anàvem amb la Lliga?
32: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
9: I encara no hem començat a parlar del tema, eh? Ja veuràs quan entri la cosa.
0: Però és que acaba d'entrar l'estudi de Lluís Carrasco.
6: Quan li ve de gust desarmar...
0: Sí que estàs moreno, Lluís.
15: Sí, té bon color, eh?
9: Quan no l'ha tingut, Lluís Carrasco,
15: amb aquest
9: color de pell. Sí que, en fi, tu quan et poses torracollons és una persona que no pares. Per exemple, l'altre dia el programa va començar així.
0: 12 i 12, escolta bé el que t'hi jugues, a ser Catalunya, posa't bé l'auricular, flac, i que et fa una orella com Dumbo.
13: Comencem el dia bé.
0: Escolteu el programa fins a les 2 del migdia, a ser Catalunya. Si el veieu a part d'escoltar-lo, al live del que t'hi jugues, observareu com el Lu Martín ara més que mai sembla el meu pare.
15: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
0: Andrés Rodríguez.
15: Serà pels cabells.
0: Amb les ulleres de sol, sempre.
15: Sí, és que tinc una cosa aquí a l'ull i... Bueno, les puc treure perquè...
0: Martirio,
15: molt...
0: més, una mica, no?
15: És molt de sal.
0: A més...
33: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
31: Sí, sí, sí.
33: Sí, sí.
9: Molt bé, un orelles de Dumbo, l'altre orelles de sol a Martirio... Joder.
15: Digue-li tu alguna cosa amb ell.
9: Sí, sí, sí.
0: Gràcies.
9: No, de res, de res.
0: Us quedeu amb hora 14. L'actualitat informativa, més esports, a 9:15 a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, a 12:15, 23:30 amb el Manu Carreño al Larguero. I demà amb el Besa, no?
15: Demà amb el Besa en directe farem una canyeta per un dia que t'hi jugues, va bé.
0: Buscareu l'aigua potable?
15: Buscarem l'aigua potable.
0: Segur que la troben. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
15: Adeu.

0: Para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Cristina Monge, con Carlos Navarro Antolín y con Joan Subirats, estas son para él las claves del día.
1: Vivimos atrapados en una especie de bucle judicial y político del que no parecemos capaces de salir. Las noticias de estos días nos devuelven siempre al mismo sitio, un país que no ha sido capaz de regular qué pueden y qué no pueden hacer sus altos cargos cuando dejan el poder. No existe un estatuto serio del expresidente de gobierno, no hay una definición clara de las funciones, los límites ni las responsabilidades de la persona que acompaña al presidente en la Moncloa, y seguimos sin una ley que trace la frontera entre lo que es lobby legítimo y lo que es tráfico de influencias. Esa frontera hoy la dibuja cada juez a su criterio, y ahí está precisamente el otro problema. Porque en medio de un bloqueo político que paraliza al legislativo, el Poder Judicial ocupa cada vez más espacio. Cita, aplaza, amenaza con la fuerza pública, se abstiene por vínculos incómodos. No es que los jueces actúen mal necesariamente, es que un vacío normativo enorme les convierte en árbitros de un partido que no les corresponde dirigir. Sin reglas de juego claras, los que mandan son ellos.
2: Radio Lleida, Cadena Ser.
3: Quina és la diferència entre Ràdio FM i Ràdio AM? Per què hi ha llocs on es condueix per l'esquerra? I per què es diu lluna al vidre que tens davant teu al cotxe? Per què no sol? Perquè Skoda queda molt per redescobrir. Skoda, let's explore.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
5: Aquesta primavera, Natural Optics et porta les últimes tendències en muntures i ulleres de sol. Moda, color i màxima protecció per als teus ulls. A Natural Optics també és el moment ideal per revisar la teva visió amb professionals especialitzats. Perquè veure-hi bé és viure amb estil, salut i benestar. Vine avui mateix a Natural Optics, centres òptics i auditius a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. Al centre Natural Optics de Prat de la Riba tenim obert tot el dia.
6: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
7: El valor de ser d'aquí, de les Terres de Lleida. Ningú és profeta a la seva terra? Al contrari, a Grup Assisum creiem en el valor d'estar a prop, cara a cara, escoltant-vos i responent com només ho pot fer algú que és d'aquí. Oferim els serveis de rectificadora i components reconstruïts d'automoció com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Tallers de Lleida i comarques, comptem amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres. Grup Assisum, creixem junts, a casa, a Lleida.
8: No canviem de sofà cada any. Per això val la pena valorar totes les opcions abans de decidir. Sistema fixe, relax elèctric, lliscant... Pren-t'ho amb calma. Passa per Mac Mobles Areco i nosaltres t'ajudarem a escollir entre tots els sofàs que tenim al nostre showroom. I també et facilitem el pagament. El nostre finançament és totalment gratuït. Vine a Mac Mobles Areco. Alcarràs, el polígon Panamà.
9: Formació professional. Estudis que et preparen per encaixar en la vida real. Visita'ns al carrer La Palma i assegura la teva plaça. I l'ERNA, FP oficial. En futur reivindicatiu.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 27 de maig.
4: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
3: Avui és el darrer dia que Alexia Putellas vestirà els colors del Barça a casa. La capitana diu adéu després de 14 temporades i 30 títols. És la principal notícia del dia. Ara la repassem, però abans... Abans, el temps, sol i més calor, temperatures més altes entre els 30 i els 36 graus a tot el país, així que avui calcem-nos. I pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora, normalitat. Alexia Putellas marxa del club. A les 11 del matí s'acomiada en un acte i a la tarda jugarà l'últim partit de Blaugrana després de 14 temporades en les quals ha guanyat 30 títols. Joan Tejedor, bon dia.
5: Bon dia. El Barça Real Societat de les 7 d'aquesta tarda serà l'últim dels 509 partits que haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012 en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 lligues de campions. 30 títols, els que ha afegit dues pilotes d'or i dos premis a la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre d'altres. Alexia va anunciar ahir la decisió en un vídeo en què repassa la seva relació amb el club des dels 6 anys a nivell de circumstàncies personals, la transformació del futbol femení del Barça en professional i l'impacte social que han significat els seus èxits i del qual la reina, com se la coneix, n'ha esdevingut símbol i el llegat que deixa les seves companyes ara que marxa com volia, al millor moment després d'un pòquer de títols i encara al 100% de rendiment.
4: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
5: L'acte de comiat d'Alexia el podreu seguir des de les 11 en un programa especial del Què t'hi jugues a les freqüències de Ser Catalunya i a partir de les 12 per totes les freqüències com és habitual.
3: Doncs escoltem el comentari que hi posa, el comentari d'opinió que hi posa la figura d'Alexia, el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
7: El futbol femení i la seva eclosió no s'explica sense la figura d'Alexia. Ella és una de les pioneres, una dels referents. Sense referents la cadena es trenca. I com a referència, la millora constant durant 14 temporades i pel lideratge, ascendència i coratge per fer del Barça un equip hegemònic avui, el millor de la història. No hi ha distància, va contestar quan fa 6 anys enrere li van preguntar per la diferència entre aquell Barça i els clubs top del món. I tant o més important el seu coratge fora de la gespa. Les jugadores, ell al capdavant, es van plantar contra la federació i contra la discriminació sistemàtica del futbol femení. Lideratge esportiu, lideratge social, professionalitzar el futbol femení i per cridar alt i fort contra els abusos i el menyspreu. Tolerància zero, va dir en rebre la Creu de Sant Jordi, coincidint amb l'agressió a Jenny Hermoso.
3: Avui, a partir de les 11, programació especial del Què t'hi jugues amb el comiat d'Alexia Putellas a Ser Catalunya i a partir de les 12, a la freqüència habitual a la Ser i també a Ser Catalunya. Però és que avui torna a haver-hi vaga a les escoles, malgrat que ahir la reunió entre sindicats i govern va acabar amb un acostament i una proposta de complement salarial damunt la taula. Sergi López, bon dia.
8: Hola, Gisela, bon dia. Es tracta d'uns 35-40 euros més cada mes. Avui tornaran a retrobar-se per seguir fent un aprovament. Escoltem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Govern.
9: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
10: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda.
3: No és l'única vaga del dia, també hi ha la del sector del refinatge, reclamant una jubilació anticipada. A Catalunya la Crida afecta els complexos de Tarragona i allà hi ha la Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Gisela. Més d'un centenar de treballadors tallen l'accés de la refineria per 3 punts des de les 6 del matí. Està ubicada al polígon químic Nord, molt a prop de la Pobla de Mafumet. És una de les dues plantes catalanes afectades. L'altra és de Cessa, al polígon Sud. De moment no hi ha problemes de mobilitat perquè s'està desviant al trànsit. El sindicat convocant STR assegura que el seguiment està sent del 80%, tant comissions com UGT no s'han sumat a aquesta aturada.
3: Gràcies, Eva. I més coses. El govern situa l'any 2029 el moment que l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per recaptar el 100% de l'IRPF. L'executiu ha aprovat un contracte programa de 3 anys per desenvolupar la hisenda catalana, però avisa que tot dependrà de si el Congrés acaba validant la delegació d'aquest impost. Xavier Balló.
12: El contracte recull la inversió de més de 500 milions durant 3 anys que es va pactar amb Esquerra pels pressupostos i ratifica la previsió que ja tenia l'agència, que és que fins al 2028 no es recapti parcialment l'IRPF. Segons la portaveu Sílvia Paneque, l'any següent, el 29, ja es podria estar en condicions de gestionar tot l'impost, sempre i quan Junts i la resta de socis ho acabin votant al Congrés.
13: L'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions vinculades a l'IRPF, depèn també de les modificacions legislatives que corresponguin.
12: Recordem que el pacte d'investidura deia que la recaptació s'hauria d'haver fet des d'aquest 2026.
3: Són les 6:55.
2: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
3: Novetats en el cas del fundador de Mango, Jonathan Andic, renuncia a la vicepresidència per dedicar-se a la seva defensa. És una renúncia temporal i, mentrestant, el càrrec quedarà vacant.
8: El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura en una carta als treballadors que la seva imputació és injusta i infundada. Diu sentir dolor i frustració per aquesta acusació. Per la seva banda, la direcció de Mango també ha emès un comunicat poc després, tancant files amb Jonathan Andic.
3: I cada dia es decomissen més de 2 mòbils i 2 armes blanques a les presons catalanes. Els treballadors penitenciaris també han intervingut més de 100 quilos de drogues dins d'aquestes presons des del 2020. Són dades del Departament de Justícia que estem avançant a CERT Catalunya. Andrea Villòria.
17: Sí, dades que mostren com després d'anys en què droga, armes blanques i mòbils dins la presó han anat augmentant, ara s'estabilitzen o fins i tot comencen a baixar lleugerament els decomisos, tot i que encara amb xifres elevades. Segons dades del govern recollides pel col·lectiu penitenciari Maria Blava, en els darrers anys s'ha intervingut un mòbil per cada 10 presos. Telèfons prohibits, dels que es fa un ús lúdic entre els interns, però que també es poden utilitzar per mantenir activitat delinqüencial, contactar amb víctimes o gestionar l'entrada de droga als centres. L'any 2024 es va marcar un rècord amb 34 quilos intervinguts. La més detectada és el cànnabis, però també s'ha interceptat cocaïna, heroïna o altres drogues de disseny.
3: I les persones migrants que treballen a Catalunya cobren de mitjana 7.000 euros bruts anuals menys a l'any que els nascuts a l'Estat.
8: Són dades d'un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Segons el document, a Catalunya, el 39% dels ocupats estrangers estan sobrequalificats per al seu lloc de feina.
18: Parlem de l'accés a una relació laboral regular i estable, adequada a les competències de la persona, però també de reconeixement de drets, de vincles socials i de sentit de pertenença.
8: És Ciriaco Hidalgo, president del Consell, que ha reivindicat el català com un dels principals factors de trobada i cohesió social.
3: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
3: Suposo que avui també molta Alexia Putellas, no, en el programa?
19: Exacte, avui en tindrem entre ara i les 11 del matí molta dosi d'Alexia Putellas. A partir de les 11, programació especial sí, amb els companys del Que t'hi juga seguint la compareixença, l'oficialització d'aquest adeu de la capitana del Barça, i en paral·lel la compareixença de Pedro Sánchez, que també és a les 11, la primera roda de premsa des de l'esclat del cas Zapatero. Haurà de respondre a les preguntes dels periodistes sobre Zapatero. Nosaltres farem el fact-checking una mica de tot aquest cas, que hi ha de veritat, que no, amb les companyes de Verificat. Desmuntarem també l'extrema dreta. Avui posem el focus en Manos Límpies, aquest pseudo-sindicat, li hem trobat la manera de dir-li així, no? Pseudo-sindicat. Qui hi ha al darrere? Com es financien? Tot això a partir de les 9 del matí, ve el conseller de Política Lingüística, en fi, molta teca.
3: Doncs ben atents que ho seguirem. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, CERT Catalunya, l'Hoy Por Hoy, a la cadena CERT.
20: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimecres, és 27 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda.
1: Són la portaveu de l'USTEC i el secretari d'Educació després que ahir totes dues parts, sindicats i conselleria, acostessin posicions. Aquesta tarda, nova trobada, mentre es manté la jornada de vaga a les escoles prevista per avui. És la principal notícia del dia, però abans aquests tres imprescindibles i el primer d'ells és el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: A hores d'ara parlem de fortes retencions, com és habitual, als voltants de Barcelona. Destaquem tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit Llobregat, que ja circulen amb moltes congestions. Al Vallès destaquem la AP7, en sentit sud, amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des dels túnels de Vallvidrera, 3 quilòmetres de lentitud, de la mateixa manera que el Llobregat hi ha retencions des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23. Per el moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic. De moment no hi ha incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. La temperatura avui continuarà la seva línia ascendent. De mitjana tindrem màximes un parell de graus més altes que ahir. En un dia en què, de nou, el temps serà radiant, sol i molt bona visibilitat. Ara fa una mica de fresca. Baixem lleugerament dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, no a tots els barris, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes, aquesta tarda, entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a gran part de l'interior, superant-lo algunes valls del Pirineu de Lleida, també al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins la nit, vent de marinada moderat a fort.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Un dia més avui hi ha vaga a les escoles. La reunió d'ahir entre els sindicats i la conselleria va acabar sense acord, això sí, amb un canvi de to i una proposta de complement salarial d'entre 35 i 40 euros al mes. Mentrestant, es manté aquesta vaga. La Soledad Domínguez és a l'estació de Sants perquè allà hi han quedat molts mestres. Soledad, què ha de passar avui?
7: Doncs què tal, bon dia. Doncs des d'aquí, des d'aquest punt, des de l'estació de Sants, ha de sortir un grup de mestres cap a Granollers. Allà s'està celebrant des d'ahir un congrés de ciutats educadores i és un dels punts que han triat els docents per fer sentir avui la seva veu. A Barcelona també hi haurà una concentració que començarà a partir de les 10 al Pla de Palau, a tocar de drassanes. La idea és que allà es puguin estar tot el matí i amb la que això tindrà de conseqüències per a la circulació. Hi haurà també mobilitzacions aquest matí a primera hora a Girona, a Tarragona i també a Torredembarra.
1: Gràcies, Sole. Qualsevol cosa ens demanes pas. I un any després de signar el Pacte Nacional per la Llengua, el govern celebra que el 62% de les mesures compromeses ja s'han aplicat i que s'ha executat tot el pressupost previst, que era de 256 milions d'euros.
8: És molt obvi que tenim reptes, per descomptat que sí, reptes importants, reptes d'acabat, benvinguts siguin. I el millor estímul per continuar complint amb tots i cadascun dels acords i dels compromisos que ara fa un any vam signar en el Pacte Nacional per la Llengua. Compromís que, per cert, renovo avui davant de tots vostès.
1: L'executiu destaca que només un any s'ha donat la volta a la situació d'ofec que vivia el Consorci per la Normalització Lingüística, Oriol Soler.
9: I amb la complicitat dels ajuntaments s'ha multiplicat l'oferta de cursos de català per a persones adultes. Només el Consorci per la Normalització ha ofert cada trimestre d'aquest curs més de 40.000 places als cursos de català dels diferents nivells i ha reduït el 5% el percentatge de persones que volem fer un curs de català no han trobat cap plaça. En anys anteriors, gairebé dues de cada 10 peticions no es podien atendre. A més, s'ha posat en marxa un curs per acreditar el nivell més bàsic, l'A1, i de cara al curs vinent el compromís és oferir 150.000 places sumant els nivells A1 i A2.
1: Miquel Giol, bon dia.
10: Bon dia.
1: S'ha avançat en alguns aspectes, no en canvi en d'altres, com per exemple en el món del treball.
10: Tampoc en el reconeixement oficial de la llengua a la Unió Europea. Des de Política Lingüística destaquen que Exteriors continua parlant amb Alemanya, que és el país de la Unió Europea que ha posat més problemes a aquest reconeixement, i asseguren que n'hi hauria prou amb que el PP deixés de posar traves per desencallar la mesura.
1: I a partir de 9:15, de fet, a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, en parlarà d'aquest pacte per la llengua, dels reptes i del que s'ha aconseguit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. I a Ripoll, el PSC ja torna a tenir regidors. Paco Morillo i Jorge Iglesias releven els dos socialistes cessats per la direcció del partit després de facilitar l'aprovació dels pressupostos d'Aliança Catalana. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
11: Dos regidors, Morillo i Iglesias, escollits a dit per la direcció del PSC a Girona després que cap dels membres de la llista dels socialistes volgués assumir el càrrec. Tots aleguen que no compartien les decisions preses per la cúpula del PSC. Jorge Iglesias, després d'acceptar el càrrec.
12: Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gràcies.
11: Oriols ha respost etiquetant-los de traïdors, venuts i esquirols.
1: I el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, anuncia que es presenta la reelecció al capdavant del partit.
13: Sobretot perquè volem traslladar a la ciutadania de Catalunya l'alternativa que tant necessita a l'esquerra i al nacionalisme. I, per suposat,
10: presentarà
13: també
10: la seva candidatura en un congrés que la formació celebrarà a Barcelona el proper 27 de juny. Recordem que el PP en les últimes eleccions va passar de 3 a 15 diputats i que després d'un temps de distanciament amb Gènova, recentment Alberto Núñez Feijóo ha avalat la seva continuïtat.
1: Són les 7:57.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
1: La capitana del Barça, Alexia Putellas, marxa del club.
17: 14 temporades, 30 títols, reconeix que s'ha buidat.
18: Jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
17: 509 partits haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda de les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes de la reina, 6 supercopes i 4 Champions. L'última fa tot just uns dies a Oslo.
18: Vaig néixer i moriré culé. Per tant, ens tornarem a veure.
17: A les 11 del matí s'acomiada en un acte que podreu seguir a Ser Catalunya i a la tarda jugarà l'últim partit de Blaugrana al Barça Reial Societat de les 7 del vespre. A la premsa, fins aviat, a l'esport, goodbye Alexia, a Mundo Deportivo, Alexia, la jugadora que va canviar la història al país, o el Barça perd la seva reina al periòdico.
1: El Rayo Vallecano juga avui la seva primera final europea de la història.
17: La de la Conference League contra el Crystal Palace serà a les 9 de la nit a Leipzig.
1: I en bàsquet, la reunió a la Porta Pascual no convenç el tècnic.
17: No va servir per evitar que Xavi Pascual probablement deixi la banqueta del Barça. A més, la Porta li va comunicar al tècnic de Gavà els canvis que vol fer a la secció, com l'adeu del director general de la secció, Joan Carles Navarro.
1: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
19: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troba i a tots ballar.
1: I Alfred García actua avui a l'Utecas dins del Festival Empremtes.
10: Repassarà cançons del seu primer disc, però també del darrer, on hi ha col·laboracions com aquesta que sentim al costat d'Álvaro Soler.
1: Amb Estrella arribem pràcticament a les 8 del matí.
20: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
21: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: sostenibilitat de la legislatura, això és nou, li han preguntat, si encara creu que és sostenible. Ell diu que ha posat en valor la seva estabilitat. Ell porta 8 anys al capdavall del govern.
1: Sí, que no convocarà eleccions per un interès partidista.
0: I que a més és diferent del que està passant en molts països europeus que han anat canviant de primer ministre al llarg dels últims anys. Ell posa en valor aquesta estabilitat.
1: 12 i 10.
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqué.
1: Bon dia, com esteu? Incorporem ja els oients de Ser Catalunya, els que estaven escoltant la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, de la cadena Ser. Flaqué, en un dia on estan passant moltes coses i la ràdio està aquí per explicar-les.
5: Sí, tenim diferents fronts oberts. En clau Barça, evidentment, el més emotiu i transcendent és el comiat d'una llegenda com Alexia Putellas, que ens està emocionant a tots des de la gespa del Camp Nou.
1: Des de les 11, en un Què t'hi jugues especial a Ser Catalunya, estem seguint aquest comiat. Ara us resumirem el més destacat per als que us incorporeu al programa ara mateix, i amb la Marina Fernández d'aquí Catalunya. Hem escoltat la roda de premsa també del president del govern, Pedro Sánchez, per requadrar. Marina, i abans ja d'alliberar-te per a que puguis anar a preparar el programa de demà,
0: a viure una mica també,
1: amb què et quedes del que ha dit Pedro Sánchez?
0: De moment em quedo actualitzant que hi ha talls a l'AP7, sobretot perquè s'hagin de moure aquest matí. Hi ha diversos talls a diversos punts de l'AP7 per aquesta vaga de professors. Això el primer. Sobre Pedro Sánchez, dos focus. Un, el que està passant amb el que sabem d'aquesta actuació de la policia. Hi ha nous focus, a part d'aquesta entrada a la seu de Ferrat, s'ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, és a dir, la Guàrdia Civil ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil per demanar expedients disciplinaris, que hi ha comandaments que investiguen casos relacionats amb el PSOE. Això està passant ara. I també hi ha imputats per aquest cas. S'ha conegut que hi ha hagut la imputació de Santos Cerdán, de la gerent del Partit Socialista, de l'expresident i exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps de Manuel Chávez, per tant també socialista, imputat també, i un empresari amic de Leire Díaz. Hi ha aquestes quatre imputacions relacionades amb aquesta actuació. Sobre el que ha dit Pedro Sánchez, segueix donant suport absolut a Zapatero, diu que la justícia ha de fer el seu camí, però vaja, suport. Sobre l'actuació a la seu del Partit Socialista, diu col·laboració amb la justícia en el que calgui. I sobre si és sostenible que continuï la legislatura, que és la gran pregunta que es fa tothom avui, també als aliats de Pedro Sánchez. Ell diu, escolteu, quants primers ministres hi ha hagut en una pila de països europeus en els últims anys? Jo porto aquí 8 anys, i el fet que jo porti aquí 8 anys és el que ha contribuït, per exemple, i ha tornat a treure les dades econòmiques. L'atur, per exemple, aquí estem amb un 10% d'atur
1: que no convocarà eleccions, vaja.
0: Estructural.
1: Que esgotarà la legislatura.
0: El que ell apunta és que no, a més diu,
1: almenys
0: és que
1: si anem
0: a una investidura hi haurà mesos per posar-nos d'acord.
1: Escoltem el tram final del comiat d'Alexia Putellas, que s'està emocionant una altra vegada.
6: La part més familiar, emocional, aquest vincle com a tants i tants culers, i això sempre seguirà passant generacions rere generacions, perquè es porten a la sang al Barça tal com ens van ensenyar els nostres pares, i us desitjo el millor. I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge. Sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present, i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència jo també els he arrastrat a ells en moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família, doncs, també es buidi, i agrair-los, perquè gràcies a ells, i a recolzar-me com ho han fet des de ben petita, doncs, he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
7: Doncs, Alexia, guapa. Gràcies per deixar-me acompanyar-te.
1: Una història perfecta és l'última frase d'aquest comiat que s'ha realitzat a la gespa del Camp Nou. Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades, 30 títols, entre els que hi ha 10 lligues, 4 Champions, són 507 partits, 233 gols, 2 pilotes d'or, 2 premis de best, Alexia Putellas, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del públic del Johan Cruyff. Partit de Lliga, últim de la temporada a casa, Barça-Real Societat a les 7 de la tarda. Es tanca la temporada de diumenge al camp del Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. Alexia Putellas, que encara no sap on marxarà, però ha repetit diverses vegades, Flaqui, que se'n va del Barça perquè s'ha buidat.
5: Sí, tenint en compte l'exigència d'aquesta samarreta que no es pot defensar mitges, continuar hagués pogut desdibuixar aquest camí que ha traçat Alexia i que ell ha acabat definint com aquesta història perfecta. Una Alexia emocionada, una Alexia que ja ha anunciat, només començar aquest acte, que s'obriria en canal, que s'havia promès a si mateixa, que s'ho devia i que, per tant, volia avui viure amb emoció aquest comiat com a jugadora del Barça i que se'n va amb un acte, crec que emotiu, a l'alçada de la llegenda que és i que tanca, com ella deia, una història perfecta.
1: Pels oients que us heu incorporat després de la roda de premsa de Pedro Sánchez a la cadena SER, el discurs d'Alexia Putellas ha començat així.
6: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig. És normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, per l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
1: La quarta Champions ha estat l'últim dels 30 títols d'Alexia Putellas amb el Barça, en una temporada on ha jugat 42 partits, ha marcat 20 gols, estan registres importants, amb 32 anys se'n va encara a un lloc per decidir, molt possiblement sigui a Anglaterra. Agraint a tothom els moments viscuts d'una trajectòria que ha estat un somni.
6: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Alexia Putellas s'ha acomiadat en un acte a la gespa del Camp Nou on han parlat diverses persones importants al llarg de la seva carrera. Ha tancat l'acte Vicky López, futbolista jove del Barça, que ha tingut en Alexia Putellas un referent. Li ha dit a Alexia Putellas que elles han mogut el món, però altres, com Vicky López, se'l menjaran, frase textual, hem mogut el món, però altres se'l menjaran. I la primera persona que s'ha assegut al costat d'Alexia Putellas ha estat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir, en un moment emotiu, emocionant, on Alexia ha plorat.
6: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
7: no t'ho
6: creies. En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
7: Ala.
6: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar el... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com... Tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs, ha tingut raó.
1: Aquestes són les paraules d'Alexia Putellas a Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant un moment complicat per a ella perquè el seu pare va morir quan tenia 18 anys i explicant com ha canviat des de llavors la dimensió del futbol femení gràcies al Barça i gràcies a jugadores com Alexia Putellas, que s'ha acomiadat amb un acte que ha durat més o menys una hora, que hem seguit en directe a SER Catalunya des del Camp Nou amb l'Anna Palet, el Nil Solà. Anna, un acte que acaba amb Alexia abraçada a les seves companyes.
8: Sí, la veritat sí que ara mateix la imatge és superemotiva, estan totes les companyes, tota la plantilla a la gespa amb Alexia, s'han abraçat, han fet una enorme pinya, tot l'equip junt, l'han mantejat, i quan s'ha abraçat amb Patri Jarro, una de les abraçades més sentides, hem vist també a Patri plorant moltíssim en aquesta abraçada amb Alexia Putellas, que ara va acomiadant-se una per una de les seves companyes, ja està baixant també el cos tècnic, per tant ara vindrà el comiat amb tot l'estaf dirigit per Pere Romeu, però sens dubte aquesta imatge, jo em quedo amb totes les companyes abraçades en una enorme pinya.
5: De fet, Anna... també sí que... Va dir que li han fet entrega també d'una placa a Rafa Juste i Joan a la porta i també d'un quadre magnífic en una imatge molt i molt potent d'Alexia amb totes les copes a darrere, com la mateixa escenografia que hi havia ara mateix sobre la gespa del Camp Nou, li han fet entrega d'aquest quadre just abans que baixessin les seves companyes, realment emocionat, i crec que no només Alexia, sinó que pràcticament tothom que està ara mateix aquí al Camp Nou està molt emocionat en el moment que ja arriba l'estaf també a la gespa.
9: Li anava a preguntar a l'Anna, que coneix bé el vestidor del Barça, que em sembla prou simbòlic, no?, que s'hagi triat la figura de Vicky López, 19 anys, com la persona que ha volgut, no sé si triar el vestidor o com a representant de les companyes per acomiadar l'Alexia, no? en aquest llegat que ens ha portat aquesta frase tan bonica de que nosaltres hem mogut el món i ja se'l menjaran, però tu que coneixes aquell vestidor entenc que la figura de Vicky López pren prou envergadura, no?, després d'aquest acte.
8: Sí, és la relació més especial, evidentment Alexia és una referent per totes les seves companyes, però amb Vicky, des que va arribar al Barça amb 16 anys i amb fitxa de filial de l'equip B, Alexia ha estat una figura diferencial per ella, l'ha apadrinat, l'ha acompanyat, li ha fet de guia, per exemple jo em quedo amb un fet molt recent. Vicky estava molt decebuda per no haver jugat ni tan sols un minut a la final de la Champions, perquè Vicky encara no ha tingut la sort de poder gaudir de què és jugar una final de Champions, les ha vist des de la banqueta però no ha jugat, i Vicky estava molt decebuda i Alexia en tot moment l'ha acompanyat, i per exemple a la celebració a Maria Cristina Alexia agafava Vicky, l'empenyia, vinga va, celebra-ho, no estiguis trista, sempre Vicky ha remarcat que Alexia sempre ha estat pendent d'ella, sempre ha vist quan estava malament inclús o fins i tot abans que Vicky volgués mostrar que estava malament, i tenen una relació, et diria, inclús familiar, com ha dit Vicky, segurament jo crec que les uneix una desgràcia familiar, perquè Vicky també va perdre a la seva mare quan era petita, i en aquest sentit jo crec que se senten identificades l'una amb l'altra, i la relació sobretot entre Vicky i Alexia sempre és molt, molt, molt especial.
1: La fotografia al Camp Nou, per requadrar-la, Anna, ha estat amb presència de diversos directius, de, òbviament, Rafa Juste, també Joan Laporta, de familiars d'Alexia Putellas, de totes les companyes de la primera plantilla. Qui més hi havia al Camp Nou?
8: Doncs també amics, professionals que han acompanyat a Alexia durant tota aquesta trajectòria, la junta directiva del Barça, encapçalada per Rafa Juste i també per Joan Laporta, però està Xavi Puig, està Josep Cubells, Jordi Finestres, és a dir, una àmplia representació, moltíssims mitjans de comunicació, l'acte més seguit, més mediàtic d'aquesta temporada, i ara Alexia, que es va abraçant un per un també a cada membre de l'estaf tècnic, i aquesta tarda seguirà el comiat, perquè un cop acabi aquest Barça-Reial Societat a les 7 de la tarda al Johan Cruyff, Cruyff també dirigirà unes paraules a l'afició, als 6.000 culers que estaran a les grades del Johan.
9: De fet, Anna, en aquesta tarda, evidentment Alexia és Alexia i és la que s'emporta la portada i el focus, però pot ser que hi hagi més comiats, no?
8: Sí, segurs, hi haurà els comiats d'Ona Batlle, de Mapi León, de Marta Torrejón, també Marta, una autèntica llegenda que deixarà aquesta temporada al Barça als seus 36 anys, i veurem també si de Salma Parayuelo, que encara no està clar el seu futur, però que també podria marxar. Serà un estiu de repte per aquest Barça, perquè s'estaran anant quatre titulars a la final de la Champions, d'Oslo, Mapi, Ona, Alexia i Salma. Per tant, un gran repte el que tindrà Pere Romeu de seguir mantenint l'exigència i l'excel·lència en aquest equip. I ara sí, es fan la foto familiar, cos tècnic, jugadores, Alexia al centre, rodejada de les dues pilotes d'or, la del 2021 i la del 2022, i de tots els trofeus que ha guanyat en aquests 14 anys que ha vestit la samarreta del Barça.
1: 12:25, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
10: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
11: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
10: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
1: Alexia Putellas es va anunciar ahir a la tarda amb aquest vídeo que marxava del Barça. Avui s'ha acomiadat en un acte des de la gespa del Camp Nou.
12: Què

0: tu jugues especial per acomiadar una llegenda des del Camp Nou amb l'Anna Palet, amb el Nil Solà, si hi ha protagonistes ens demaneu pas. Al llarg d'aquesta hora i mitja llarga de Ràdio Flaqui desfilaran pel programa companyes d'Alexia Putellas al Barça, com Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, entrenadors que ha tingut, hem escoltat a Xavi Llorenç, també parlarem amb Lluís Cortés, persones que ens ajudaran a entendre millor la dimensió de la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista mediàtic, la directora dels seus dos documentals, dels dos documentals d'Alexia Putellas, l'excap de comunicació del Barça, José Manuel Lázaro, que va viure des de dintre el creixement del futbol femení, persones que han lluitat amb Alexia Putellas per a que les jugadores millorin les seves condicions laborals, com Amanda Gutiérrez, i directius que han vist com creixia la figura d'Alexia Putellas, actuals, han estat acompanyant-la al Camp Nou, i també d'altres juntes com Maria Teixidó. Per tant, tenim un gran repte, Flaqui, que és encabir molts protagonistes en aquesta hora i mitja de ràdio, en un dimecres on, òbviament, com sempre, anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
1: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui hi ha un article al País també del Ramon que val molt la pena remarcar.
0: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que acabes d'oferir a tota Catalunya.
0: Doncs que si la gent connecta el live podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et
2: sí,
0: passa
2: sí,
0: alguna cosa.
2: Tic, no estic del tot allò, però bueno.
0: Tens aquest color color blanc i aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí, ha sigut així.
0: 12:28, Anna Palet al Camp Nou, quina és la fotografia ara mateix?
3: Ara mateix, sí que mentre Anna Palet acaba de recollir a Olga García perquè ens vingui aquí a explicar més sensacions, ara mateix Alexia Putellas continua rebent la visita a la gespa de més autoritats, de familiars, d'amics, tothom vol tenir aquesta fotografia abraçada ara també amb Xavi Puig. Ha desfilat, ha marxat tant l'estaf com la plantilla, ara hi ha la mare i també la germana d'Alexia Putellas, insisteixo, i m'està sorprenent molt la imatge de tothom, pràcticament tothom, amb llàgrimes ara mateix aquí en el Camp Nou, tant la gent com que està amb Alexia a la gespa, com els mitjans de comunicació, la porta també visiblement emocionat. S'ha intentat arrencar un Barça, d'aquests que li ha anat anar a Bermúdez, però ha quedat una mica tímid.
0: La fotografia és molt potent perquè hi ha tots els títols que Alexia Putellas ha guanyat amb el Barça, acompanyada de totes les futbolistes de la primera plantilla, i ha estat emocionant, un comiat que ja anticipàvem fa dies al Que t'hi jugues, de fet, a la prèvia de la final de Champions, quan Flaqui vam entrevistar a Clàudia Pina, vam parlar d'un moment que seria molt emotiu. Escoltem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, que ja ens deia que el comiat d'Alexia Putellas estaria a l'alçada per dimensió i importància del de Leo Messi.
4: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Clàudia Pina, Alexia és el Barça és Alexia, i el seu comiat està a l'alçada del de Messi, perquè Alexia és el femení, el que Messi va ser al masculí. Al Camp Nou, Anna Palet, amb Olga García, no?
5: Sí, però s'acaba d'anar perquè ha de fer-se la foto amb Alexia, i clar, entendràs doncs que l'Olga prefereix primer anar a fer-se la fotografia amb l'Alexia a la gespa, i res, en un parell de minutets la tindrem aquí, però està l'Olga, que és una persona també molt especial per l'Alexia, que va compartir 4 temporades amb ella al Barça en els seus inicis, i que ara de seguida ens atendrà el Que t'hi jugues, però primer va a la gespa a fer-se aquesta fotografia amb la capitana.
0: És una de les persones que a la festa de celebració per la Champions, diumenge a Barcelona, va recordar en un moment divertit Alexia Putellas, no només a Olga García, sinó també a Laura Ràfols i Marta Unzué.
6: Aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
7: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera...
0: Era l'acte de celebració amb Andrea Ginés, Alexia Putellas mencionava algunes de les seves companyes. Laura Ràfols, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Marta Unzué, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Us heu emocionat seguint el comiat d'Alexia Putellas?
8: Home, sí. O sigui, i al final l'Alexia és el que deia la Pina, al final l'Alexia és el Barça. I serà difícil, veure un partit sense l'Alexia al camp, però bueno, ella es mereix tot el que sigui i decidir el que vol fer.
1: La veritat és que l'homenatge ha estat a l'alçada de la llegenda i del tros de futbolista que hem pogut gaudir durant aquests 14 anys,
9: Sí, yo creo que también al final la gente se ha emocionado desde ayer, ¿no? Desde que salió la noticia, el comunicado, el vídeo y bueno, ha sido entre ayer y hoy, pues bueno, un par de días muy, muy emocionantes y bueno, al final lo importante yo creo que es que ella se haya podido despedir a su manera, como ella ha querido también y bueno, pues con este homenaje.
1: Enteneu aquest missatge de l'Alexia, de tenint en compte l'exigència d'aquest club, continuar igual hagués desdibuixat tot el camí?
8: Sí, jo sí. Al final és algú, l'Alexia és una persona que ho ha de donar sempre tot més al 100% i crec que si es quedés i ella sentís que no ho està donant, sentiria com que està traient el club de la seva vida i a vegades pues, arribes a un punt que això, que ja no pots més de la sensació de que no li pots donar i jo entenc molt a l'Alexia del que ha fet i em sembla molt honrat per la seva part

0: ja no pots més, de la sensació de que no li pots donar, i jo entenc molt a l'Alexia del que, el que ha fet, i em sembla molt, molt honrat per la seva part fer-ho i seguir els seus principis com ella ha dit. Em sembla molt bé el que ha fet, i com ho ha dit la Unzu, el que està fent de poder-se despedir de la manera que ella vol.
1: Unzu.
2: Yo creo que ha sido difícil la decisión y es muy difícil también tomar la decisión de irte en un momento bueno, ¿no? Porque es cierto que ahora Alexia está bien y de tomar esa decisión al final creo que a ella le hace ser valiente, ser honrada, como dice Raffles, y que no es una decisión fácil y a la vez es una bonita forma de poder acabar, ¿no? Porque si por lo que sea quieres alargar otros años, quizá esa sensación de acabar así no la tienes, ¿no? Y tendrías una sensación peor a poder acabar tu trayectoria en el Barça, ¿no? Es como un poco cuando te retiras, ¿no? Que no sabes el momento justo, y siempre tomar la decisión más adecuada es muy complicado, ¿no? Y yo creo que la decisión es totalmente acertada.
1: Estem amb Laura Ràfols, també llegenda del Barça, va estar al club del 2005 al 2018, al primer equip, amb Marta Unzué, 14 temporades des del 2006 al 2020 i al Camp Nou. Nil, estàs amb una de les persones que més ha emocionat a Alexia Putellas i que segurament també farà molta gràcia escoltar amb Laura Ràfols i Marta Unzué.
3: I tant, i ara ja reconeixia la veu d'algunes d'elles. Què tal, Xavi Llorenç? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Ha sigut una de les persones que més ha emocionat a l'Alexia, fins i tot ara et veig una mica emocionat. Com ha estat a l'altura, no, del que es mereixia aquest matí d'acomiadaments?
4: Sí, sí, sí, s'ho mereixia tot, com tantes jugadores s'ho mereixen, no? Perquè ja ha arribat a un lloc que ningú pensava que arribaria. Tantes Champions i dues pilotes d'or, era impensable. Quan van començar tot això, mira, guanyar una Champions ja era un èxit. Si a més tenen quatre i dues pilotes d'or, ella i tres la Aitana, ja et dic que impensable.
3: De totes maneres, tu ja ho veies, no? Una mica visionari, no? Alexia t'ha fins i tot agraït que tinguessis aquesta capacitat de ser tan visionari.
4: Bueno, perquè és que al femení només li queda créixer, i créixer, i encara queda molt. O sigui, és que tot ho tenim per fer encara. I mira que hem guanyat coses. Però el futbol femení, el futur que té és increïble.
5: I què has pensat, Xavi, quan l'Alexia t'ha dit que volia que formessis part d'aquest comiat?
4: Bueno, ja vaig parlar amb ella a Oslo i més o menys ja sabia per on anava les coses. Ma, és un agraïment cap a la seva persona, que a la seva família, i encantat de ser-hi, com tanta gent s'ho mereixia.
5: Doncs les paraules de Xavi Llorenç, el primer entrenador d'Alexia Putellas aquí al Barça i protagonista del dia de comiat i l'homenatge al Camp Nou.
1: Xavi Llorenç, que va entrenar Alexia Putellas, i la pròpia Alexia ha recordat una conversa que van tenir en un bar de Mollet fa molts anys, on li va dir, segons ha explicat Alexia Putellas, que marcaria un abans i un després a la història del club. Al Camp Nou encara queda molta gent, anirem escoltant-la. Estem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, repassant aquest acte de comiat, la trajectòria d'Alexia Putellas, com ha canviat el Barça en aquests últims anys, com s'ha multiplicat la dimensió mundial del club, i què és el que passarà a partir d'ara, no? Perquè ho dèieu, Laura, Marta, que marxa en un gran moment perquè ha completat una bona temporada aconseguint títols, no ha desvetllat on anirà. La veieu a Anglaterra o on la veieu, a Alexia Putellas?
2: Yo ahora mismo creo que está entre Estados Unidos e Inglaterra, pero no sé. La verdad es que no tengo ni idea, y creo que donde ella decida ir acertará seguro.
0: Sí, yo sí que igual que la Marta, que vagi... És que vagi un vulqui. És que la veritat, l'Alexis s'ha guanyat poder fer el que ella cregui que és millor per ella, i segurament és el que ha dit la Unzu, que és una decisió molt difícil, i marxar al club de la seva vida és una decisió super difícil, però jo crec que anirà on ella cregui que estarà bé i que pot aportar més al futbol femení.
1: Ara nosaltres tenim una estructura de programa que preveia anar saludant a diferents protagonistes amb un cert ordre, però n'hi ha un que està atent al que t'hi jugues i ens ha demanat entrar ara.
6: Vol entrar,
1: sí.
6: Eh?
1: És el I moment. Com que ja nosaltres el considerem
6: i no per nosaltres, suposo,
1: l'avi del programa, i segurament vosaltres també, li hem concedit aquest honor, ja que avui entren

0: un dia no ho havia de fer i està pendent de coses familiars, amb la seva mare i tal. José Manuel Lázaro, què tal, com estàs?
1: Hombre, bona tarda.
0: Sí, aviam, per què vols Marta... entrar ara al programa? Explica'ns.
1: Hola, perquè... Marta, Laura, què tal?
2: Hola. Hola.
1: Mira com riuen, mira com riuen. Aviam, no, volia entrar ara, primer perquè... aviam, estem acomiadant a l'Alexia Putellas. Però jo és que voldria recalcar i remarcar que quan el club em diu que s'ha de professionalitzar de la mà de Jordi Mestre, a l'època de Bartomeu, s'ha de professionalitzar l'equip, el primer que vaig fer va ser agafar a la Laura, a la Marta, a Alexia, a Marta Torrejón i dir, a veure, què necessiteu, què tenim? Tingueu en compte que aquest, en aquell moment Laura, Marta i companyia entrenaven amb, a la nit, perquè al matí hi havia jugadors que tenien que treballar. No tenien metge, no tenien preparador físic, perdoneu que m'estic emocionant, no tenia cap de premsa, no tenien, tenien el mínim, portaven elles les bosses, bueno, encara ho fan, però no hi havia utiller. Vull dir, era una sensació que l'equip s'havia de construir. I gràcies a Marta, a Laura, a Marta Torrejón, a Alexia i companyia, van poder fer realitat el que avui estem vivint. Perquè recordeu que en aquells moments, quan es guanyava una lliga, es pagava amb tiquets del Corte Inglés, sí o no?
2: Sí, sí.
1: Va arribar un moment que vam dir, escolta'm,
2: oye, si volem... es pagava amb tiquets al Corte Inglés, no les primeres, eh?
0: Les primeres ni això, no?
2: Anàvem a sopar i ho pagàvem nosaltres.
3: Oh, llepa,
0: Hòstia, tele,
1: O sigui, aquest, estem recollint l'esforç de totes aquestes jugadores que ara no juguen, que no figuren entre els pòsters que veiem, Champions i tot això, però que són la base del que s'ha construït. Alexia Putella significa el que significa. Té el dret de fer el que vulgui. Té el dret d'escollir el seu comiat. Ho ha fet molt bé. Però jo voldria reclamar la presència d'aquestes jugadores com la Marta i la Laura, i per això volia intervenir ara, primer perquè tinc una molt bona relació amb elles, i després perquè crec que vam intentar doncs, donar forma a un Barça professional que en aquests moments està recollint els fruits. Esperem que en el futur, perquè jo crec que hi ha base per fer-ho, però la sortida de certes jugadores, i sobretot amb la marxa d'Alexia, crec que es perd més que una jugadora. I tu saps quan una persona entra en una sala i tothom calla? Aquesta és l'Alexia. Una persona que es faci escoltar i que es faci estimar i sàpiga manar sobre el grup sense sobresortir de sobre manera. En aquests moments, aquest paper l'haurà de recollir pues, o Marta Torrejón, si finalment es queda, Patri o Aitana. La figura d'Alexia, en aquest sentit, per mi, és molt difícil de substituir. No estic d'acord, però jo és la meva manera de pensar.
0: És molt interessant el que explica el Lázaro i el que recorda Laura, Marta, perquè sembla una eternitat, però no fa tant que guanyàveu lligues i com ara acabes de explicar, Laura, havíeu de pagar-vos vosaltres el sopar o ja en un següent pas us donaven tiquets del Corte Inglés. És que no fa tant, d'això.
2: No, no.
4: Pues no.
2: Però, bueno, és la idea. Nosaltres ja sabíem que... Bueno, jo ho tenia molt clar, que no acabaria vivint el guanyar Champions, però de debò que la sento com si les hagués guanyat, eh? O sigui, la sensació que tinc és de... Ja sabíem en el seu moment que nosaltres el que estàvem fent era no per nosaltres, sinó pels que venien darrere, de la mateixa manera que les que van venir abans que nosaltres ho van fer per nosaltres. Llavors, era algo que nosaltres sabíem que passaria. Llavors, ja et dic, jo aquestes Champions és que no les he guanyat, clar que no les he guanyat, però sento com si les tingués. És una sensació molt estranya, no? Però al final, tant la Marta com jo hem estat molts anys al club i sabem el que ha costat tot això i tenim aquesta sensació, no? Al final, és algo maco i s'ha de seguir construint i és el mateix que pues, diu el Lázaro, no? Que és algo que ara queda... a veure qui agafarà aquest rol i a veure com continuaran guanyant, però jo estic seguríssima que el club i el futbol femení del Barça seguirà sent dels millors.
0: Laura Ràfols, esperem que sí. Una abraçada molt forta. Jo no oblido ni oblidaré mai aquell partit a la Ciutat Esportiva que vam fer oients de la cadena SER contra jugadores del Barça. Que bé que ens ho vam passar, eh?
2: Això sí. Ens en recordem.
0: Sí, sí. I el resultat... vam tenir sort, però quin repàs futbolístic ens vau donar.
3: Home.
0: Quin repàs. Una abraçada forta, que vagi bé.
2: Una abraçada.
0: Marta Anzué, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
4: Vale, un abrazo.
0: Lázaro, tus deseos son órdenes. Por eso has sido el jefe, siempre.
1: No, sí, que yo creo que era important, perquè vull dir que aquestes jugadores se'ls ha de donar el valor que tenen. Perquè quan l'Alexia la dia a la festa de comiat que es va fer a la plaça, a l'Avinguda Maria Cristina, les anomena, és per alguna cosa. Perquè aquestes noies han patit, no tenia aigua calenta a la nit. És que és, o sigui, no és, el canvi està radical en 10 anys. S'han guanyat 4 Champions, s'han arribat a 6 finals consecutius. Sabeu l'esforç que han hagut de fer? Molt. Aquí s'estan recollint els fruits. Però crec que s'ha de donar valor a aquesta gent quan hi ha un comiat. Com també dic que crec que estan fent un esforç per ser solidàries amb l'Alexia, la Mapi León i la Ona Batlle, perquè marxen. Avui també serà el seu últim partit. Però fixa't com les dues han tingut l'honor de silenciar el seu adeu oficialment, oficialment, perquè tot el protagonisme ho tingui l'Alexia. No. Això és el que fa valor a la capitana.
0: Una abraçada forta, Lázaro, que vagi bé.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: El comiat d'Alexia Putellas ha portat la música de Rosalía.

0: Tornem al Camp Nou perquè el Nil Solà està en protagonista. Nil.
1: Hola, què tal? Sí que de nou, doncs sí, amb Helena Fort, directiva electa del Futbol Club Barcelona, que està visiblement emocionada. És així, no, Helena?
2: Sí, crec que porto plorant des d'ahir i en bucle, directament.
1: Perquè ara t'escoltava aquí mentre pujava, et saludava gent i deies que pràctica que portaves realment plorant des d'ahir i que fins i tot a casa teva hi havia gent que et deia que no havia plorat tant des de la marxa de Messi.
2: El meu fill, i això crec que és precisament una part del llegat de l'Alexia, és entendre que ha calat tant amb la gent jove, amb les nenes, amb els nens, que han crescut amb aquest referent d'una jugadora extraordinària i d'un referent també com a persona. I, per tant, molt, molt emocionada, perquè, a més, personalment, jo me l'estimo molt. Li deia, jo he après molt de tu, i crec que ens ha ensenyat molt, de moltes maneres, i crec, a més, és que és la història perfecta, amb la qual cosa, bé, és un dia molt agradós, contenta, perquè crec que ella ha pres una decisió i, per tant, està a la seva... l'ha pres conscient, però trista, perquè aquest, doncs, té un final.
1: Sí que ja t'escolta Helena Forta en directe al Que t'hi jugues.
0: Helena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara recordàvem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, també amb el Lázaro, com ha canviat la pel·lícula des de fa no tants anys a ara, on quan guanyaven una lliga se'ls hi pagava amb tiquets del Corte Inglés, quan sí, no tenien aigua calenta per dutxar-se.
2: I quan anaven, com han dit, no?, amb un camp de terra 50 persones i totes eren les famílies, que això ha passat.
0: I on està el final del camí? És a dir, què queda per recórrer? Ho dic perquè, clar, ara Alexia Putellas, no sé si marxarà a Anglaterra, marxarà als Estats Units, però allà compares el futbol femení amb el que hi ha a Espanya i la diferència és abismal, tant a un país com a l'altre. Aquí, clar, el Barça guanya lligues i el Barça és un equip professional, però el compares amb altres clubs i és que no hi ha competència.
2: No, jo crec que el Barça ha de fer el seu camí, que és el que fem, independentment del que passa a l'entorn, tot i que el que passa a l'entorn, evidentment, ens afecta. Jo crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà d'haver-hi una reflexió per part de tots els estaments de l'estat espanyol per entendre la importància que té aquest equip, que ha tingut aquest equip, la transcendència i el que significa el futbol femení per la gent. I, per tant, jo crec que com a Barça no tenim sostre. Arribarem allà on la gent vulgui i allà on la gent que estigui al club vulguem. La resta ens haurà d'acompanyar i jo també espero que hi hagi un replantejament en general. Crec que s'està treballant amb això. M'agradaria pensar que aquesta lliga de l'estat espanyol, doncs, millorarà, serà molt més competitiva i jo el que veig és com han dit, és un futur esplendorós, perquè a més el femení també té aquest missatge de Barça, d'ADN, de Masia. Nosaltres generem talent, creem talent. Recordo quan vam generar la Masia, especialment per l'avinguda de la Vicky López, que jo crec que la Masia es crea quan comencem a pensar perquè la Vicky necessita un espai per créixer. A partir d'aquí ha de seguir creixent i jo crec que el sostre del Barça no existeix. El sostre és el que posi la gent, el que posi els seguidors, les seguidores, i però sí que necessitem que algú ens acompanyi, això també és cert, i hem de treballar per això.
3: M'agradaria preguntar-te un dia com avui què és Alexia Putellas per l'Helena Fort.
2: Doncs és una persona extraordinària i un referent. I jo, ara comentàvem algú, no?, és d'aquelles persones, heu sentit que ho dèieu, no?, que quan entres en una sala, doncs, la gent calla. Doncs Alexia és llum, jo crec que és llum pel que transcendeix, pel que explica, pel que representa, i perquè és cert, com deia el Lázaro, no?, doncs que tot això, ara tenia aquí les pioneres, la Lolita, la Carme, que als anys 70, quan jo estava a la cuna, elles ja jugaven i quan l'Alexia no existia. Tot això és la suma de la història de moltes dones que un dia es van sentar i van dir, volem jugar a futbol, que han passat millors èpoques o pitjors èpoques, i al final jo crec que l'Alexia el que ha aconseguit és matxembrar tot això, posar-li un nom i un cognom i un sentit i una estructura, i ella ha representat tota aquesta eclosió, no? I des del Barça és això, i personalment una persona extraordinària que m'estimo moltíssim, que sé que ha tingut una vida dura, que compartim algunes coses personals en aquest sentit de vida, i que li desitjo tota la sort del món, perquè segur que la tindrà.
0: Helena Fort, una abraçada forta.
2: Gràcies.
0: 12:49.
4: Doncs mira, i el que sí, això tot plegat ha estat wonderful, que en diguéssim, no? Tot plegat ha estat molt bonic, ha estat wonderful. Però és que ara al Que t'hi jugues també hi tenim el Mr. Wonderful.
5: Què en dius ara?
4: I tant.
0: De fet, tenim una caixa.
4: Fan una col·lecció que és mundial.
0: La col·lecció
4: clàssica dels capibares de Mr. Wonderful.
5: Per favor.
4: Que es diu Wonder Gold. Oh. I és una col·lecció del Mundial. Són 15 seleccions, sorpresa. Aquí el sí que us les ensenya. Escolta, mira, oita que macos. Oita que macos, aquí el live del
0: que
4: t'hi jugues.
0: Són bolígrafs que es poden esborrar.
4: Exacte, són bolígrafs esborrables i a més és una col·lecció d'aquestes de col·leccionista de veritat,
5: la farem,
4: de les bones.
5: La farem.
4: 15 seleccions sorpresa, un boli esborrable, un clauer i un cromo en cada d'aquestes caixes que es diuen blind box.
0: Blind box.
4: T'has d'unir a la febre, escolta. Wonder Goal. És una col·lecció mundial!
0: Val, 9-3-3-4-4-14-11. A la segona hora del que t'hi jugues, no truqueu encara.
5: Ah, doncs no, a trucar.
0: A la segona hora del que t'hi jugues, obrirem telèfon. I el primer que truqui, o la primera que truqui i ens digui tu, no, Flaque.
5: Sí, sí, en vull una.
0: És que és molt guapa, molt. La caixa. S'emportarà aquests 15 bolis esborrables, personalitzats del Mundial.
5: M'encanta.
0: La primera persona que truqui i ens digui per què li hauríem de donar a algú aquesta caixa.
4: Efectivament, tal qual. I això, qui voleu
0: que se
4: l'enduri?
0: Qui mereix una caixa?
4: Qui mereix una caixa tan bona com aquesta?
0: Personalitats conegudes, personalitats conegudes. I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: Si li donaries a la porta, no li donaries, no sé, a Florentino Pérez.
4: Molt bé. Va, així anem-hi, anem-hi!
0: Estigueu atents que a la segona hora del que t'hi jugues obrim concurs. Lluís Cortés, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, bon dia.
0: T'ha emocionat Alexia Putellas en el seu comiat?
6: Sí, molt. Molt, molt. Va ser emocionant el vídeo d'ahir, però avui, el comiat, les seves paraules, el veure-la ella també emocionada, jo crec que ha estat molt, molt bonic i a mi personalment sí que m'ha tocat la fibra, sí.
0: A nivell futbolístic, com ha evolucionat? Perquè recordo parlar-ne alguna vegada amb tu que, com a jugadora, Alexia ha anat creixent en aquestes 14 temporades al Barça i s'ha fet una futbolista més completa. Com ha evolucionat com a jugadora tu que l'has tingut d'entrenador?
6: Pues mira, quan jo començo al Barça el 2017, que començo com a analista, Alexia no era titular. Alexia no era una jugadora imprescindible en el Barça a nivell de joc, no? També era veritat que no s'acabava de trobar quina era la posició d'Alexia, perquè hi havia gent que deia que no, que la veia més d'extrem, gent que la veia més de migcampista més ofensiva, gent que la veia més de migcampista més defensiva, més posicional. Llavors no s'acaba de trobar massa bé la posició d'Alexia. Aquí sí que crec que va ser la temporada 19-20 quan ja Alexia ja es decideix que Alexia havia de ser important. De fet, jo també la faig capitana i comença a jugar ja en aquesta posició de 10, que al final és la seva posició més... on ella se sent més còmoda, també, no? Llavors, tot i jugar en la mateixa posició, sí que Alexia s'ha anat creixent, primer, i jo crec que jo la definiria com una futbolista total, podríem dir, perquè és una jugadora que et pot ajudar molt en la construcció del joc. Aquí ella ha anat creixent molt en l'entesa de quan ha de baixar la seva posició per ajudar una mica més a mode d'un doble pivot en algun moment del partit. Després, com ha millorat també en la seva arribada a l'àrea, crec que això sí que l'ha fet una jugadora més determinant i només cal veure la quantitat de gols que ha fet jugant com a migcampista, i la seva manera de com entendre l'arribada a l'àrea en centrades laterals, les entrades de segona línia i també el que ha millorat molt amb els anys i el seu xut exterior.
0: Per què la vas fer capitana?
6: Perquè, bueno, una mica el que deia l'Helena Ford, no? De quan entra en una sala i la gent calla, una capitana ha de ser això. O sigui, una capitana no ha de cridar més que ningú, ni ha de ser més... fer-se veure o fer-se notar més que ningú. No, el que ha de fer és fer-se respectar i que la gent, quan ella parli, la gent l'escolti. I aquesta era Alexia. I amb Alexia també anàvem molt alineats en el que volíem de l'equip. Crec que és una noia que també s'alinea molt, una persona, amb els valors de lo que és el Barça. I sobre el camp, jo veia que era la més entrenadora o l'extensió de la meva mà o de la nostra mà dins el camp que podia ser ella.
5: Lluís, evidentment és un dia d'emocions i tal, però pel Barça, futbolísticament parlant, és una gran pèrdua. És a dir, marxa una jugadora que aquest any ha estat a nivell pilota d'or.
6: Sí, sí, sí, així és, perquè, clar, la gent pot pensar, no, té 32 anys, ja està acabada, ja està... No, no, no, que va, que és que aquest any és una clara candidata a pilota d'or, jo crec que la guanyarà, i potser Alexia encara ens pot donar al Barça un o dos anys més molt bons, no?, del seu nivell, però al final crec que sí que Alexia, i crec que ho havíem parlat aquí al programa també, ella s'havia guanyat el dret a poder decidir quan volia marxar. això és, ho hem de respectar i està molt bé per Alexia i per tot el que ens ha donat, però sí que és veritat que és una pèrdua que ara el Barça ha de trobar la manera de recomposar una mica l'equip al voltant d'Alexia, perquè Alexia no és només el que ella pugui aportar, sinó és com ella influencia a les companyes quan ella juga. Jo recordo la meva última temporada, 52 partits vam jugar aquell any, i que sempre buscàvem fer rotacions i que totes poguessin descansar, però al final amb Alexia quasi sempre l'acabàvem posant no pel que ella pogués fer, sinó per com ella influenciava tota la resta de l'equip. I l'equip era molt millor quan Alexia estava al camp.
0: Avui s'acomiadarà Alexia del públic del Johan Cruyff, però també ho faran Mapi León, Ona Batlle, veurem què passa amb Salma, ha de decidir també el seu futur Marta Torrejón. Ho explicava abans l'Anna Palet, que quatre de les titulars a l'última final de Champions que el Barça ha guanyat se'n van. S'acaba un cicle o és llei de vida? O l'afició ha d'estar preocupada o no per tantes baixes?
6: A veure, jo crec que s'acaba un cicle sí, o es canvia o s'adapta una mica o es matisa una mica el cicle. Això sí que és veritat, perquè quatre jugadors titulars que poden marxar en els pròxims dies, doncs això és significatiu en un equip. No obstant, jo crec que l'afició pot estar preocupada, però relativament preocupada. Perquè al final, quan veus a Clara Serra Jordi l'altre dia jugant la final de la Champions de titular, fent el partidàs que va fer, veus que el Barça té futur. O sigui, Vicky López no va jugar ni un minut, però Vicky López està jugant també aquell partit. Després, Esme Brugt, lateral, superjove, va fer un espectacle de final l'altre dia també. Entra Aixa Camara i veus que també pot competir, igual que va competir el dia que va jugar de titular contra el Madrid a la Champions també. Llavors, jo crec que el barcelonista, l'aficionat culé, ha d'estar, bueno, no preocupat, però ha d'entendre que la situació serà diferent, perquè jugadors molt importants pot ser que marxin, però també hem d'estar contents, i això forma part del Barça i del nostre ADN, de que jugadors molt bones estan venint per sota amb un altíssim nivell.
0: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Està molt content el Lluís Cortés, l'aquí.
5: Està molt content?
0: Molt.
5: Ah, mira.
0: Té motius.
5: El celebrem.
0: Una abraçada forta.
6: Ja es pot dir.
0: Ah, sí, es pot dir? Es pot dir o no?
6: Sí.
5: Vinga, va.
0: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
5: Que la doni ell.
6: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera
0: filla. Pares de la vostra primera filla. I ja teniu nom?
6: No, encara no. Tenim dos a la final. Estem a la final.
0: Dos a la final. Aviam, la notícia al que t'hi jugues quan l'hagueu decidit. Una abraçada i petons a la Cris. Adéu.
6: Adéu.
7: A Dalmau Motor estem de liquidació total d'estoc durant tot el mes. Troba oportunitats úniques a Audi Selection Plus, Volkswagen Approved i Skoda Plus amb vehicles certificats, garantits i a preus d'enderroc. Unitats limitades, entrega immediata i descomptes que no tornaran. Si buscaves cotxe, aquest és el moment. Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen, Audi i Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Visita'ns a Dalmau Motor, Grup Nayox.
8: T'agradaria treballar en un sector que té plena ocupabilitat? Forma't com a professor d'autoescola amb un grau superior en formació per la mobilitat segura i sostenible. Una professió amb més de 10 sortides laborals. Feina 100% garantida. Només et cal el batxillerat o un equivalent per accedir-hi. I ara per només 221 euros al mes. Proper inici de curs al mes de setembre en horari de matí de dilluns a divendres. A Barbastre. Instituto FP Vial. Primer centre autoritzat a nivell nacional. Places limitades. Informa't a fpvial.es.
9: No canviem de sofà cada any. Per això val la pena valorar totes les opcions abans de decidir. Sistema fixe, relax elèctric, lliscant... Pren-t'ho amb calma. Passa per Mac Mobles Areco i nosaltres t'ajudarem a escollir entre tots els sofàs que tenim al nostre showroom. I també et facilitem el pagament. El nostre finançament és totalment gratuït. Vine a Mac Mobles Areco, al Carràs, al Polígon Panamà.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
12: Vaig a bar amb bar. Vaig a festa amb festa. sort per intentar trobar-te en una d'elles.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Es la una, mediodía en Canarias. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
15: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
14: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE, en Ferraz. Palabras de Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la ejecutiva socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento, todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez, contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
15: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
16: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
15: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
14: En la sede central del PSOE, la calle Ferraz, sigue la Guardia Civil y hace unos minutos hemos conocido que la UCO está también precisamente en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre una investigación interna por filtrar información relacionada con este caso Leire Díez, ¿no, Javier Bañuelos?
17: Sí, según confirman las fuentes de la investigación, esa visita de la UCO a la sede de principal de la propia Guardia Civil se ciñe a un simple requerimiento para llevarse documentación relacionada con una investigación interna que hizo la propia Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Ley de Información Confidencial, que después acabó en varios medios de comunicación. Estas mismas fuentes nos detallan que aquella investigación interna se cerró porque no se llegó a encontrar a sus responsables. El juez de momento sí ha imputado al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, en su caso por revelación de secretos, cohecho y otro delito también contra las instituciones del Estado.
18: Cadena SER. Servicios informativos.
19: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
20: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
21: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
20: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
22: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
23: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
22: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
23: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
2: Perdone, que nos la quedamos.
1: ¡Ea! ¡Otro!
3: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
4: Cada día ando más despistado.
24: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior. De Pharma OTC.
25: Dale, José. Venga, va.
26: Una nana cándila podría anar a dormir.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
27: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: Una i cinc, Flaquer, ens ho passarem bé.
5: El que t'hi jugues.
0: Amb el Ramon Berguet.
28: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Què rius, Ramon? Què rius?
29: És que, a més a més,
30: jo sóc molt avorrit.
5: No, no ets avorrit.
30: Sóc una persona
5: avorrida. No, no, no.
0: Gens,
5: no,
0: gens. Per a res.
29: Però és que, a més a més,
30: jo ens ho passaré bé per divertir-me.
29: Una i cinc, li falta la rima.
5: Clar.
29: I pensava, amb qui ens ho passem bé? Amb el Tintín. I pensava, no sé, saps? Amb algú que acabi a mi.
0: Sí, a veure, motiu, de veritat, estàs malament avui.
29: Estic malament.
0: Fem una cosa. Cantes la cançó i te'n vas a descansar.
29: Tranquil.
0: Que m'estàs preocupant.
29: Tot està bé. Tot està bé avui.
0: Ens ho passem bé?
29: I l'únic que passa és...
0: Escoltant la cançó ens ho passem bé?
29: Sí, sí, home, sí, suposo que
0: va,
29: sí.
0: Tira, va.

0: Tu el vas tenir d'alumne a l'Albert Bermúdez, Ramon?
1: No només el vaig tenir, sinó que recordo que la seva nota va ser un excel·lent.
2: Va treure un 9 i mig.
3: Un 9 i mig? A la classe d'Elvesa?
2: Sí, a periodisme esportiu. Ara faig de tot menys això.
3: I t'hauries imaginat que acabaria cantant cançons a la ràdio i imitant a Joan Laporta?
1: No ho sé, però jo tenia la sensació de que tenia molt talent i que no té res a veure amb la persona que ara coneixem. Per què? Perquè era molt introvertit, és a dir, normalment
3: encara ho és.
1: No ho era, però aleshores, al mateix temps, era molt sòlid.
3: És a dir, també ho és.
1: Sabia idiomes...
2: La caca que faig ara, no?
1: Tenia...
4: No espatllis aquest moment.
2: Ah, perdó.
1: Tenia, doncs, solfeig, és a dir, això és una cosa per mi molt important, sí, perquè té un sentit de musical. Tenia molta curiositat i tenia molta passió. Quan avui els alumnes dius en què consisteix el periodisme, sobretot és curiositat i passió. I això, doncs, cada cop es troba més a faltar, perquè segurament les noves generacions són diferents, però ell sí que era un dels alumnes distingits, per tant, sempre n'he tingut un gran record. I vam tenir la relació fins al punt que un dia em va venir aquí a prop de la ràdio, amb un Dicen antic i una revista... recordo, no parlo per parlar. Va dir, mira, sé que et fan gràcia aquestes coses, te la porto com un record.
2: Ah, bueno, vaig dir.
4: Ara, que aguanti Bermúdez aquest moment.
2: No, jo que he d'aguantar, si, ja, si em desfaig com una altra cosa.
3: Ara m'imagino els pares de l'Albert, m'imagino els pares del Bermú escoltant la ràdio i plorant d'emoció.
2: Estan a França, avui
3: estan a França.
2: Sí,
3: doncs
4: aquest fragment l'agafes i els envies.
2: Mora,
4: que Ramon Besa et dediqui aquestes paraules.
2: No, sí, no és, no és moco de pavo.
4: No és moc de pap.
2: No és moc de pap.
4: Ai, sempre parles, del solfeig, Ramon. A vegades parlar amb tu...
1: Bueno, segurament és perquè jo sóc molt dur d'oïda. I m'agrada la música, però no hi entenc. Aleshores, només sé si m'agrada una cançó o tinc curiositat. Per exemple, últimament sóc un gran escoltador, però no sé si la paraula és molt correcta, la Rosalía, perquè intento saber aviam de què va, com va, què m'interessa, en lloc de dir, ui, aquests joves d'avui costa més fenòmens com Bad Bunny. Però vull dir que tinc aquesta curiositat perquè penso que, en el fons, aquesta sensació de solfeig és molt aplicable al futbol, perquè tu has de dominar el solfeig. Igual que pot ser aplicable a la ràdio, si tu no domines els registres de la ràdio, tu pots fer un programa amb un guió i després carregar-te'l perquè el directe es carrega el guió. Però l'emoció que has tingut preparant aquell guió fa que el directe pensis que és superior fins i tot al guió que has preparat. I això, en aquest temps de la tecnologia, de pautes, en què la improvisació es fa a partir del talent i no a partir de l'exabrupte, i de la gracieta, a mi m'interessa molt. Per tant, tornem al solfeig.
3: Avui al País publiques un article d'opinió sobre Alexia Putellas, una decisió tan dolorosa com sàvia per al final d'un regnat.
1: Bueno, crec que és sàvia perquè li convé les dues parts, és a dir, jo crec que ella s'ha alliberat després de donar moltes voltes. Ara quan et pregunten, bueno, i on anirà? I ella et diu, no ho sé, aquest estiu jo ho pensaré. Ell necessitava treure's això, sàvia també perquè crec que ella veu que hi ha una nova generació que truca a la porta, també perquè creu que no sap si podrà aguantar l'atenció competitiva que ha tingut aquest any, i per tant és un bon moment, és després d'haver guanyat, i pel club, doncs d'alguna manera també li simplifica les coses, és a dir, el club no diu, si nosaltres hem fet el que hem pogut, jo crec que és possible que algú pensi que hi podien haver més alternatives, o se li podien oferir més calés, o hi podia haver... Però no crec que hagués estat una qüestió econòmica la que l'hagués convençut. Crec, eh? Potser estic equivocat, però per això dic que és sàvia, perquè el club no l'incomoda. I la gent, d'alguna manera, té més possibilitats d'assumir-la que qualsevol de les altres que s'han produït amb figures com, jo què sé, ha estat Messi, o ha estat Guardiola, o ha estat, Cruyff... Ha estat molt dolça, jo diria que fins i tot molt catalana. I quan dic catalana, de vegades em fa por dir aquesta paraula, perquè algú pot dir que sóc un aixafa guitarres o... Ens falta tenir un punt d'atreviment. És a dir, no sé si la dosis del City amb Guardiola, potser és una dosis que algú pot considerar excessiva, però un punt també de deixar-se anar, saps? De dir, hòstia, tu, fem una festarra, el Camp Nou, les cadires, el sermó, la humilia... Justament aquestes dones o aquest equip s'ha convertit en un fenomen mundial pel seu rupturisme, no? Per un missatge totalment nou. Fins i tot en el seu moment algú podia pensar de dir, bah, aquestes bledes solellades, ja veuràs com això s'anirà en orris. I, esclar, quan han convençut a tothom, vull dir, ho han fet des d'una cosa no convencional. Per tant, jo entenc que quan ella diu alegria, quan ella diu, vinga, va, passem-ho bé, ens faltaria un vermude, doncs faltaria un punt aquest de dir, escolta, fotem un salt de qualitat i que no tot sembli igual, no? M'ha semblat molt recordar el temps del Busquets, el temps de l'Iniesta, el temps de dir, bueno, però escolta, hi ha un moment, no tothom pot ser, no tots els cracs poden ser tractats igual. Aleshores, no entenc de màrqueting, eh? El meu fill s'hi dedica. Encara no hi hem discutit aquest punt, li diré, li preguntaré, aviam què li sembla.
4: I ho era dia per trencar la pauta ni, i tirar de solfeig. No,
1: ni tampoc estic responsabilitzant el Barça, eh? No estic, jo crec que és una cosa molt catalana, molt nostrada, de dir allò de deixar-se anar. Ens fot gràcies i la porta es fot un plat de macarrons o se'n va flash, perquè mira, s'ha atrevit. Doncs, per què no ens atrevim algun dia doncs, a ser, de dir, ostres, Alexia, quin... però tu passaràs bé, estàs contenta, bueno, doncs fotem una gran festorra aquí i després vés el que vulguis i ja està.
5: O com hem fet al City, vols dir?
4: Sí,
5: com hem
4: fet a l'exemple del City.
3: Exacte, tal qual ha posat el teu exemple, Pep.
5: És que al final em van preguntar per memes. O sigui, vaig marxar parlant de memes.
3: T'ho va preguntar Bernardo Silva.
5: Bernardo Silva em va preguntar per memes.
3: I un missatge de Michael Jordan vas tenir.
5: Vaig tenir coses rares. Va ser curiós.
3: Sí, veure Michael Jordan i a Mishima al mateix acte...
5: Aquí m'haguéssiu dit una escudella o alguna cosa per l'estil.
1: Jo crec que justament Alexia no és igual que Guardiola. Però sí que hi ha un punt en sentir-se estimat que tu quan t'has de sentir estimat, has de conèixer el personatge. Llavors jo crec que la gent del Barça la coneix molt més que no pas del que ell el conec jo, per dir segons què. Però sí que és el moment de dir, doncs escolta, fem la sonada. I afecta tot, ja dic, el catalanisme, la manera que jo percebo com de vegades els catalans som excessivament prudents i no ens deixem anar i de dir, bueno, va, doncs avui se sabrà que la muntarem ben grossa. No? I estem més pendents del pentinat de Lamine Yamal i estem més pendents d'aquestes coses que dius, bueno, sí, però segurament és que em faig gran, eh? Jo estic demanant una festa juvenil i al mateix temps estic dubtant de si la notícia del pentinat de Lamine Yamal ha de ser la icona de la jornada.
4: Bueno, és que avui està notícia, esta notícia avui el pentinat de Lamine Yamal, perquè ha fet un pentinat pel Mundial i
2: el
4: públic avui és una de les imatges de la jornada, per això diu.
2: Jo le quería hacer un... que se pusiera un nugget.
4: Un nugget en la cabeza.
2: Un gigante en la cabeza y que el pelo que le caiga sean macarrones.
4: O espaguetis.
2: Bueno, espaguetis, sí, más que macarrones, claro.
4: Va, depèn de la llargada i de la... Sí. Escolta, no, l'altre dia la Clàudia Pina ens deia pel que ha significat en el context del futbol femení, deia la Clàudia Pina, jo poso el comiat de l'Alexia al nivell del que va significar el comiat del Messi. T'atreveixes a traçar aquesta comparació?
1: Bueno, tenen punts de comparació, és a dir, si ho mirem a efectes estadístics a nivell de títols, de partits, de gols, i és... Si ho fem a partir del joc, també és una jugadora extraordinàriament intel·ligent, tàctica... El que passa que jo crec que el Messi, d'alguna manera, era fill de Maradona i d'alguna manera donava continuïtat a una sèrie de futbolistes que tu tenies a l'imaginari. És que Alexia és com si s'ho hagués inventat ella. Tot serà a partir d'Alexia, m'explico? Aquesta sí, sí. Per mi és la gran revolució. És possible, amb això no vull menys tenir les pioneres, però les pobres pioneres van ser moltes anònimes. I has d'anar buscant al Google, o has d'anar buscant com es deia, qui era, si això era els anys 70. És a dir, no és una manera de transcendir, de menys tenir-les, sinó que hem de fer un esforç per recordar-lo. En canvi, a partir d'Alexia tot serà molt més fàcil de recordar, no? Perquè serà el paradigma, serà la referència, serà l'ídol, serà la persona que, a més, ha sabut molt llegir el joc i llegir el timing de les coses. És a dir, la manera que ha suportat la pressió de la Champions, de dir, jo faré tots els possibles i faré que l'equip, en tant que... Perquè hem de recordar que no només és ella en tant que gran jugadora, sinó el que ha significat pel vestidor i per les icones del propi vestidor i per les nenes més joves, i diria pels nens. Sí, sí. Jo veig nens sí, sí. Que parlen d'Alexia.
4: Hi ha nens que volen ser Alexia.
1: Aleshores, això és una... És a dir, si hi ha hagut un fenomen des del meu punt de vista, transcendent en els últims temps, ha estat l'equip de futbol femení del Barça. I la icona d'aquesta revolució, d'aquesta transformació, es diu Alexia. I a partir d'aquí no es tracta ni de menys tenir, ni d'anticipar. Però si no, remeto, crec que la frase que ha dit, que m'ha encantat, La nostra generació va canviar el món.
4: Va moure el món.
1: Ara vosaltres us el menjareu.
3: Sí, li he dit a Vicky López, amb ella tancat l'acte de canviar.
1: Sembla que fins i tot amb això, la seva grandesa, és a dir, nosaltres hem mogut el món, perquè ha estat un fenomen mundial. Mireu avui mateix, bueno, no sé, suposo si ho ha fet el Marcos,
3: ara em
1: perdoni, és a dir, la premsa internacional parla d'Alexia Portello quan abans no parlava ningú, i en parlen, clar, perquè tota la premsa anglesa està pendent de si ell anirà a Anglaterra, i la premsa nord-americana està pendent, perquè el soccer allà femení té molta importància, si anirà allà, és a dir, és un fenomen mundial. Aleshores, tornem a allò dels catalans, a dir, bueno, aquí, jo què sé, a Rosalía de Basi amb un gran... és un fenomen brutal, ho era el Ferran Adrià, doncs jo crec que Alexia està en el paradigma de la gent que ha trencat barreres, ha trencat absolutament tot i es mereix un reconeixement internacional a l'alçada que li donen qualsevol país.
3: Ara ho escoltarem perquè el Marcos López a la revista de premsa parla d'Alexia Putellas, amb ell tancarem aquest especial comiat de la futbolista blaugrana que avui a les 7 juga el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat, però per dimensionar des d'un altre punt de vista la figura d'Alexia Putellas i en línia el que ara comentava el Ramon Bes amb el Flaqui, és interessant, Elena, escoltar les reflexions d'Amanda Gutiérrez, que durant diversos anys ha estat liderant el sindicat de futbolistes, i com ella creu que ha ajudat Alexia Putellas en les millores.
6: Sí, sí, que perquè si hi ha algú que ha vist com aquesta generació ha mogut el món o que les ha ajudat molt ha estat ella, Amanda Gutiérrez, com dius, fundadora de FutPro, expresidenta del primer sindicat de futbolistes dones, exclusivament de dones, i ella ens ha volgut destacar en declaracions al Que t'hi jugues que Alexia no només deixa un llegat esportiu, sinó que també en deixa un de molt important fora dels terrenys de joc.
7: Ha tingut uns beneficis que les altres no han tingut, però ella ha entès molt bé el missatge de he de deixar aquest esport millor del que me l'he trobat, no? Llavors, ella ho ha fet tant dins com fora del camp, lluitant tant al seu club, defensant les seves companyes com a capitana, però també amb la resta de jugadores espanyoles del seu país, de la seva lliga, i això crec que ho hem d'agrair tota la vida. Crec que deixa una impronta que serà molt difícil d'esborrar. Per mi és imborrable el que ha fet.
6: Una Alexia Putellas que per Amanda Gutiérrez ha estat una peça indispensable en la lluita dels drets que han aconseguit les futbolistes.
7: Ella va ser una de les fundadores de FutPro, que ha estat el primer sindicat de futbol femení d'Espanya i pioner en la defensa de molts drets, i hem aconseguit moltíssimes coses gràcies a FutPro. I no hem d'oblidar mai que FutPro neix gràcies a jugadores com l'Alexia, que va ser una de les fundadores, que va estar allà a la primera assemblea escollint qui serà la presidenta, i en cada decisió que ha pres el sindicat ella ha estat sempre informada del que fèiem. Perquè la gent ho sàpiga, elles també es van professionalitzar creant aquest sindicat i creant tot aquest moviment. Tota aquesta lluita que ha fet FutPro ha estat gràcies a que jugadores com l'Alexia van crear FutPro i volien professionalitzar-se. Elles entenien que necessitaven aquesta institució per lluitar pel que faci falta, no? Llavors, crec que ha estat una generació molt bonica que, per sort, no ha tingut les dificultats de les jugadores de fa uns anys, però sí que és veritat que han tingut unes altres, no? I han demostrat que juntes es poden aconseguir moltíssimes coses.
6: Molt ha canviat la història des de que, com ens explicaven abans la Marta Unzu i la Laura Ràfols, o celebraven la Lliga pagant-se elles al sopar o els hi pagaven amb vals del Corte Inglés, perquè el que ha aconseguit Alexia i la seva generació és professionalitzar el futbol i aconseguir coses que abans semblaven impensables.
7: Una de les primeres coses va ser signar aquest acord amb la federació per aconseguir el mateix acord de primes entre la selecció absoluta femenina i masculina. En aquell moment l'Alexia i jo, juntament amb les altres capitanes, vam ser qui vam estar a les negociacions. Després també el tema del Mundial, del que va passar quan van guanyar, liderar aquest moviment del S'acabó per intentar aconseguir canvis estructurals, no només fer fora a la persona que va fer l'acte en si, sinó canviar tota la institució de la federació perquè no tornés a passar, perquè com ja sabeu, tota la institució estava protegint el president, no? Llavors, tots aquests canvis també els va liderar l'Alexia juntament amb FutPro i amb la resta de companyes. I, bueno, per suposat, el conveni col·lectiu, aquesta vaga que vam tenir, quan algunes jugadores podien dubtar, doncs, aquest tipus de jugadores com l'Alexia, dir, escolta, jo aniré a la vaga perquè vull que tu tinguis unes millors condicions, que no només les tingui jo, doncs per mi això és deixar una impronta molt important.
6: I per lluites com aquesta, Amanda Gutiérrez, expresidenta de FUTPRO, destaca com d'important és que una doble pilota d'or s'impliqui en lluites que afecten a totes les jugadores.
7: Ho hem parlat molt, l'Àlexia i jo, que és, escolta, estem creant aquest sindicat nosaltres, jugadores que estem en una àrea més de confort amb el nostre club, per les demés, perquè elles puguin tenir millors condicions al seu club, saps? I si elles no haguessin fet això, potser FUTPRO mai hagués nascut, perquè les altres jugadores que estan en unes altres circumstàncies ho tenien més complicat, no? per sindicar-se, per crear una nova institució. Llavors, per mi va ser molt important, perquè és que per mi està molt lligat tot el que s'ha aconseguit en el futbol femení amb la creació de FUTPRO, i tot això sempre ha estat gràcies a l'Àlexia i a altres companyes. Però clar, l'Àlexia per mi va tenir un paper molt, molt important, i jo, per suposat, li estaré eternament agraïda de que em digués que fos jo la presidenta.
3: Són declaracions d'Amanda Gutiérrez parlant de la importància d'Àlexia Putellas en la lluita per millorar les condicions de les futbolistes. Han estat 2 hores i mitja d'especial per acomiadar Àlexia Putellas, òbviament a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje. També ampliarem la llista de persones que parlen de la importància d'aquesta jugadora, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del Johan Cruyff. Després de 14 temporades, 30 títols, encara amb el futur per decidir, als 32 anys, dubta si marxar a Anglaterra o fer-ho a Estats Units, com ha dit el Ramon Besa, una jugadora de dimensió global.
8: El quiosc del Marcos.
3: Hola, Marcos López.
9: Hola, Sique. Hola, Fraki. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Àlexia Putellas deja Barcelona después de 14 años en medio de un vínculo con London City, escribe Susan Track en el diario inglés The Guardian. Es, como bien sabéis, el club propiedad de la multimillonaria Michelle Kahn, quien no solo quiere, según el rotativo británico, Àlexia, sino que también puja por Mapi León para que ambas se reencuentren con Yana Fernández. La salida de Àlexia, se lee en este diario, marca el fin de una era en el Barça, aunque deja, eso sí, un legado infinito por su contribución a la expansión global y mundial del futbol femenino.
3: Gràcies, Marcos. En un pim-pam, fixa't com ja ha situat el futur d'Àlexia, segons The Guardian, passa per London City, que vol també a Mapi León.
4: La Michelle Kahn, Ramon, sembla que si pogués compraria el Barça directament,
1: Bueno, és allò que ara informativament en diem atajos, no? És a dir, escolta, jo quiero ganar ja. Sí, per tant, i després, clar, li devia coure molt el 4-0.
4: Sí, sí, sí.
1: És a dir, clar, que et fotin 4-0 els morros. Aleshores, clar, això està el que també exporta com el Barça masculí. El Barça ha aconseguit que a partir del seu estil de joc, que jo crec que el que fa l'equip femení és el més purista i ortodoxa d'acord als cànons de l'àrea de metodologia del Barça,
3: això ho deia Guardiola quan Lluís Cortés entrenava el femení, que era l'equip que jugava
4: més fidel,
3: amb més fidelitat a l'estil Barça.
1: És a dir, ara és veritat que ja hi comencen a haver matisos, no? Tu tenies el mig centre, que era molt clar que era la Patrick Guijarro, ara amb la Clara Serra Jordi és possible que de vegades pugui semblar un doble pivot, és a dir, tot va evolucionant, però el camp obert, la possessió, la posició, la pressió, tot aquells cànons ho han desenvolupat d'una forma extraordinària, per tant té una cultura de joc única. Vull dir que a nivell futbolístic és un goig que hi hagi un equip que faci. Llavors, què faràs? Doncs compres els entrenadors, algú que sàpigui el mètode, doncs, i si no hi ha prou amb els entrenadors, doncs algú que sigui una referència que els pugui aplicar. Si tu portes Àlexia Putellas, és com si tu de vegades penses que a partir de Messi podrà replicar moltes coses, o a través d'Iniesta,
3: o sigui,
1: o Busquets.
3: És la nova Nasser Al-Khelaifi.
4: Més o menys, sí.
1: Però tu penses que això de la Masia és com la fórmula de la Coca-Cola. Tu no la pots replicar.
4: Correcte.
1: És a dir, no per anar-la... Ja ho hem vist en molts equips. Que algú pot... És a dir, si tu ara mires el Guardiola, que ha fet? Ha anat expansionant el futbol, ara tens la Bundesliga, ha tingut una influència, la Premier ha tornat una influència, doncs ara el futbol femení tothom vol assemblar-se al Barça, i a partir d'aquí tu vas buscant entrenadors, jugadors, que et puguin replicar. Però pensem que Markel Zubizarreta, el Gonzalo, el seu, que havia estat el seu ajudant, és a dir, cada cop hi ha més gent que ho està fent. El Barça ha canviat 3 vegades d'entrenador. Els tres han guanyat la Champions.
3: Els tres.
1: Això jo crec que deu ser una cosa molt difícil de trobar, per la pressió que ha tingut el Giraldez per ser Cortés i el Pere Romeu per ser Giraldez. O sigui, el del Pere Romeu, jo d'aquest any, crec que al marge de tot el que ha passat, és un entrenador que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol la gent deia aquesta no sap jugar a futbol, l'altra no sé què. Escolta, ha fet un equip i va fer la primera part per aguantar i la segona per poder desequilibrar, que em sembla d'un entrenador extraordinari.
3: Sí, però això... Salma Paracuello encara no sabem què passarà amb ella, amb el seu futur.
10: Això és perquè quan el material és bo, es nota tot. I el millor material, ja sabeu, per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, reines, ferreteria, jardineria... Amb els preus més competitius, tot ho trobes a Material Building by MCAT.
11: Sí, senyor.
10: Ja ho sabeu, home. Preus més competitius i el millor assessorament a MCAT.cat.
3: Avui el programa ha quedat alterat. En un moment amb el Martí Juncar repassem les notícies importants del dia, però abans d'acomiadar-te, Ramon, connectarem a Madrid per saber l'última hora de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sorprèn que 20 anys després hi hagi algú que s'atreveixi a qüestionar el poder absolut de Florentino Pérez?
1: Ara he entès perquè Florentino Pérez va fer la conferència de premsa que va fer. Ell el que volia és... sabia que li estava movent la cadira, parlava d'esto de les elèctriques i de no sé què, de no sé quantos, hi havia algú que s'estava preparant i l'ha intentat precipitar-lo perquè no tingués temps de formalitzar la candidatura. Dit això... Quan he sentit parlar el senyor Riquelme, amb totes les meves reserves, no m'ha semblat precisament una persona molt moderna ni una persona molt del nou futbol que hi ha. És veritat que ara el futbol, els amos, són fons d'inversió que posen presidents moltes vegades testaferros. Però m'ha semblat un punt carrincló...
10: Però que somos el Real Madrid, no somos Google.
4: Anys,
10: que no somos Google, ni Apple, ni nada de esto. Somos el Real Madrid.
1: Bueno, això de leyenda
3: i
1: futuro...
3: Què semblat,
1: bueno, leyenda i futuro... Vull dir, m'ha semblat allò, camina i revienta, no? Que deia aquello, no sé, no m'ha semblat un eslògan modern. O sigui, quan he sentit, a més, una intervenció dient que si hi ha una mesa i estamos hombres y mujeres, pues por supuesto pagan los hombres, vull dir que...
3: M'he sentit... Sí, una mica antic, tot i que té 37 anys o 38.
1: Bueno, amb això no estic dient que no és simplement una apreciació de que quan tu... Mira, posaré el cas. Tu el 2003, el Barça es presenten... 6 candidatures, si no tinc mal entès, o 7, no sé quantes n'hi havia.
3: Moltes.
1: Tu tot allò tenies la sensació de que era una explosió de diversitat, de triar. I ara, esclar, dius, bueno, jo pensava que l'alternativa a Florentino no tindria els tics mercantilistes de poder i de fons d'inversió, de tot això, fos una rèplica. Pensava que el madridisme hauria tingut una alternativa més... no sé, diria més lúdica, sí, més atrevida... Sí.
2: És veritat que sona a eleccions dels Estats Units.
3: Sí, és una mica trist.
2: Dreta contra ultradreta, no?
3: No és en la porta aquell del 2003 que arrasava amb tot.
1: Tampoc és Mariano Fores ni tot el que havia passat en alguns passatges, vull dir, ni tal, però vull dir...
3: No és un friqui.
1: Just,
3: és un friqui. Però aquell de porta del 2003 arrasava amb tot.
1: És un senyor ric... És un senyor amb poder adquisitiu, és un senyor que segur que té ascendent i que pot fer... Però, per exemple, el Florentino, fins i tot el Florentino, va dir, fitxaré Figo. I va dir, conya, aquest home és un punt atrevit. Vull dir, si ets ric i ets atrevit... No, ell ha dit, fitxaré un jugador que juega a la selecció espanyola. Llavors es diu, bueno, pues clar, del Madrid no n'hi ha cap. Llavors la gent va mirant, serà el Rodri, ara que el City se'n baixa. Però, és clar, estàs fent un mot encreuat. I, escolta, això és el dia 7 que es vota,
11: sí,
1: perquè
11: sí,
1: aquesta
11: sí.
1: Campanya
11: ara
1: ja és express,
3: Ja és express.
1: Per tant, has de donar-li una mica de més...
3: Escolta, parlant de fitxatges, ja per tancar. El davanter del Barça, què?
1: Bueno, no sé.
3: Julián,
1: però ara n'hi ha dos Pedro. Que voten, no? Joao Pedro, el Gordon, no sé quants n'hi han, no sé. Home, a mi el Julián m'agrada molt, però tampoc sé si és el jugador.
3: Però Julián, perquè... fixa't que quan des d'aquí explicàvem que s'estaven movent coses, allà deien, no, que es quedarà, que és l'estrella, que no es mourà, i resulta que, pam, de moment ell ja diuen allà que ha traslladat la voluntat de marxar al Barça. D'aquí veurem, però sí, ja ho ha traslladat.
1: S'ha de veure si hi ha competència, si el PSG hi és o no hi és, perquè llavors m'imagino que els calés poden jugar, però tenir el jugador a favor, després també hi poden haver intercanvi de futbolistes, no crec que sigui la figura de Ferran, llevat que es fitxi a Gordon també, jo que sé, llavors potser sí que hi haurà més càbales, i al final, si pagues amb espècies, en lloc de les palanques seran els jugadors d'intercanvi, en aquest cas, no? Tu has de buscar baratir l'operació, llavors jo crec que sí que, si pogués ser ser Julián, crec que és un futbolista que després pot ser que no s'adapti.
3: Tu ets com el Flaqui, eh? Team Julián.
1: Jo sóc Team Julián, sí.
3: Clar, són molts dimecres que
4: d'any junts. Clar, bueno,
3: aquí sí. Heu fet la pinça.
4: No em va costar gaire convèncer-la, eh? Estava el Team ja del bon moment.
3: Ramon, ves a llegir-me el País.
1: Gràcies.
3: Pausa, endrecem l'actualitat amb el Martí Juncai. Recordo que hem de regalar una caixa com la que tinc aquí davant de Wonder Goal.
11: Què t'hi jugues?
12: Radio Lleida, Cadena Ser.
13: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
14: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
13: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
14: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
15: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.

0: Es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
1: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
2: T'agradaria treballar en un sector que té plena ocupabilitat? Forma't com a professor d'autoescola amb un grau superior en formació per la mobilitat segura i sostenible. Una professió amb més de 10 sortides laborals. Feina 100% garantida. Només et cal el batxillerat o un equivalent per accedir-hi. I ara per només 221 euros al mes. Proper inici de curs al mes de setembre en horari de matí de dilluns a divendres. A Barbastre. Instituto FP Vial. Primer centre autoritzat a nivell nacional. Places limitades. Informa't a fpvial.es.
3: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
4: Sobretot quan hi ha soroll.
3: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
4: I què tal?
3: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escolla el camí. T'acompanyem.
5: Dale, José. Venga, va. Una nana.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
8: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
9: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
10: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
11: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
12: Carglass cambia. Carglass repara.
5: Dale, José. Venga, va. Una nana. Cándila. Podría anar a dormir.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Què t'hi jugues? Amb el Sic, Sic, Sic, que... I el Flac, Flac, Flac, Flac, Flac, Flac, Flac, Flac.
14: Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena SER i el que t'hi jugues Barça de SER Catalunya. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
15: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for it.
13: ¿Qué te jugas?
16: Una 37 amb pràcticament una hora i mitja de retard. Endrecem la resta de l'actualitat, Flaqui.
17: Som-hi amb el Martí Junca.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat.
16: Però és el que té la ràdio, no? Mana el directe, tu. I avui és un dia especial perquè m'ha acomiadat Alexia Putellas.
17: De fet, obrim amb això, Martí, amb la jornada de la Lliga Femenina.
18: Sí, amb el Barça, que juga el seu últim partit a casa contra la Reial Societat i s'acomiadarà d'Alexia. Això serà a les 7 i a les 9 l'Espanyol s'enfronta al Deportivo de la Coruña. Ahir, el Badalona va perdre a casa contra el Madrid per 0-4. Una última hora a la Lliga Masculina de Futbol. Éder Sarabia deixarà a l'Elx i Leandro Cabrera renovat un any més amb l'Espanyol, que explica que la nova etapa amb Monchi manté la il·lusió.
19: La ilusión es la misma, este Monchi o este quien esté, obviamente. Yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo que hizo Fran para confeccionar las últimas tres plantillas, que fueron las del ascenso y las de las dos permanencias. Pero nada, ilusionante todos, siempre es un desafío todas las temporadas y bueno, la que viene no va a ser una excepción.
16: Al tanto amb el tema de Eder Sarabia. Al tanto amb el tema de Eder Sarabia, perquè jo estava a la roda de premsa a Montilivi quan es va salvar l'Elx. I la sensació que transmetia és que es quedava. De fet, va deixar bastant clar que continuaria l'Elx. I si no ho fa és perquè ha pogut haver-hi alguna novetat i algun canvi que ell no tenia previst en forma d'alguna proposta que li pugui interessar. Doncs aviam si rasquem alguna cosa al llarg del dia d'avui, però insisteixo, a la roda de premsa Eder Sarabia va deixar bastant clar que continuava una temporada més a l'Elx i si al final se'n va,

0: és perquè alguna cosa li ha fet canviar d'opinió.
1: Doncs haurem de saber quina. Quina?
0: Quina pot ser?
1: No sé.
2: Seguim?
0: Doncs la tens bastant a prop.
2: Ep.
3: Jo li he fet canviar d'opinió.
0: Va, vinga.
1: Seguim. Va, que també ha parlat fa uns instants Federico Valverde.
2: Sí, seguim més coses d'última hora, que ha parlat per primera vegada després del seu incident amb Tchouaméni.
4: Oh, muy bien. Tuve el respaldo de... de mucha gente, del cariño de todos los aficionados allá de Real Madrid, el cariño y el apoyo también del club. Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona, y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere, y ojalá poder seguir defendiendo el Real Madrid.
1: Més coses, el Rayo juga avui la seva primera, això ho diré, final europea de la història.
2: A Leipzig contra el Crystal Palace a les 9 del vespre. Íñigo Pérez creu que s'han de fugir de comparacions i fer brillar el seu futbol.
5: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa. Y creo que es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en una final.
1: I compta amb aquesta revolució al Barça de bàsquet. La Porta finalment no ha convençut Pascual, Xavi Teixó.
6: Bon dia. La curta reunió que van mantenir ahir el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual no va servir perquè Laporta convencés a Pascual de que es quedi en el Barça, excepte un gir bastant improbable de guió. Pascual doncs, ja té decidit el fet de deixar el Barça i fitxar per Dubai, que li triplica el sou. El que sí que Laporta va fer amb Pascual és explicar-li que pensa fer una revolució al que és l'estructura de la secció. I hem de dir que Joan Carles Navarro, tal com vam explicar, és possible que no arribi ni a final de temporada. O bé se li plegui el contracte que li queda, o bé sigui reubicat en el club. Tres quarts del mateix, el Mario Bruno Fernández, del director esportiu, que doncs, no està clar si podria ser reubicat o què és el que passarà amb ell. I sembla que també el directiu responsable, com també vam comentar, no serà Josep Cubells, sinó que veurem quan entra la nova junta directiva quin és el nou responsable de la secció. Això sí que li va explicar Laporta a Pascual, però com dic, excepte un gir bastant improbable, Pascual no continuarà al Barça. Guanya força el tema de Selko Obradovic, que el mes que ve decidirà si retira o accepta alguna oferta, i al marge d'això, Ivo Navarro i Espanulis, com ja hem comentat. Per tant, es ve revolució en el Barça de bàsquet.
2: A punt de bàsquet per tancar i es va reprendre el partit suspès entre Joventut i Unicaja amb victòria per 95 a 74 pels badalonins.
0: Ja sabeu que el Que t'hi jugues s'escolta i també es pot veure a través del live de YouTube, Facebook, a X, a les xarxes socials teniu vídeos, TikTok, Instagram. Ara estava veient un primer pla del Martí Juncà, aviam si el pots tornar a enfocar. Un Núria, mira la càmera, Martí, i al primer pla s'aprecia clarament com s'assembla a José Lu.
2: Estic entre José Lu i Broncano, va dir el primer dia.
0: José Lu, sí, el davanter del Madrid.
2: Falta la barba.
3: José Lu li treu ja uns 10 anys.
0: Ets una barreja, és veritat, entre José Lu i Broncano. Et suen les mans també com a ell?
2: Una mica. Per tant, pot ser que hagi agafat això.
0: Que siguis família.
2: No ho sé, això espero que no.
3: Martí Juncà, mato.
0: Tira, avui li va. Al Willy li fan gràcia aquestes coses, per això allargui a fer el canvi de sintonia.
7: Segueix-nos a... On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: Què t'expliques, Núria Vilamala?
1: Hola, Núria.
9: Què tal? Com
1: bé,
9: estem?
1: Tu?
9: Bé, tot bé? Què passa?
1: Sí, aquí estem.
9: M'estàs vacil·lant alguna cosa, no?
1: No, t'estic saludant.
9: És que va amb aquest to que sembla que estigui vacil·lant-me.
1: No, sempre m'enfasi il·lusió, estima i admiració.
0: Teniu una relació amorosament tensa, vosaltres dos.
1: No, ens portem molt bé.
9: Sí. Abans he aprofitat per reclamar alguna demanda laboral que tens.
1: Com? Ah, sí.
0: Quina?
1: Té contactes a Madrid i... Mira aquesta.
9: Té un mòbil. No, és que ara no puc punxar-te, però té un mòbil.
0: T'ha trencat el mòbil?
1: Fa temps.
9: Déu-n'hi-do,
0: I encara no te l'han canviat, Flaqui, tio, que ets el Flaqui,
1: Diuen que encara pot aguantar...
9: Me l'han canviat abans a mi, sí que ens l'han canviat abans al de xarxes que
0: el del mòbil que porta el Flaqui, tio.
9: No, sí.
0: És un desastre, aquest mòbil, Flaqui.
9: No, i espera't que si treu la funda és pitjor,
0: Saps com s'arregla això?
1: Tirant-lo a terra.
0: Exacte. I acabant-lo de trencar.
1: Tot arribarà.
9: Ja ho sento, això, o no? Aquest soroll ha estat teu o no?
10: Podria haver estat jo.
9: A veure, sí, que molts missatges avui, òbviament, per Alexia Putell. Es diuen els oients al YouTube del Que t'hi jugues. La vida amb l'Alexia és una mica millor. Gràcies per tots els bons moments que ens has donat i bona sort. L'Anna, que gran Alexia, gràcies per tot el que has fet pel futbol femení i pel Barça. I el Juanjo diu, dia per plorar de felicitat, de nostàlgia, quan encara és present, i dia per estar orgullós de ser del Barça i d'Alexia. Per tant, molts missatges avui sí que cap a aquest comú miat d'Alexia Putellas, que hem seguit en directe al Que t'hi jugues.
0: També notes d'àudio al 606-32-72-11.
3: On vull que escolteu atentament a l'Arturo.
11: Quiero dar las gracias a la Alexia, porque gracias a ella mi hija se ha enganchado al fútbol. Gracias a ella y a sus compañeras, el fútbol femenino ha pegado un salto grandioso. Falta camino, pero poco a poco lo van consiguiendo. Que le vaya muy bien a donde le lleve la vida y felicidades por vuestros títulos. Esperemos que mi Madrid femenino siga los pasos del Fútbol Club Barcelona.
3: Un madridista donant les gràcies aquí, eh?
10: Sí, senyor.
3: Com tanto. I escoltem també l'Andrés.
12: Muy triste por la despedida de Alexia. Pero escucha, cuando le den el balón de oro, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Que no pase como otras veces, que vuelva a casa y que lo muestre a la gente donde se lo ha ganado. Por favor, solo le pido eso a Alexia. Cuando te den el balón de oro, ven a casa y nos lo ofrece y nos lo enseñe. Que te aplaudiremos con el alma. Por eso.
3: Ya está, fin de aquí.
0: Tres cuartos de dues del migdia. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
0: ¿Tú crees que Flaky tiene que ir con un teléfono roto de la radio?
13: Hombre, siempre está bien que esté un poco averiado porque así no te molestan tanto, ¿no?
0: Mira, m'envien un missatge, no diré de qui, Flaky, però que sàpiguis que hi ha un banc, no dic el nom per no fer publicitat, tot i que podríem, que regalen telèfons mòbils si domicilies la teva nòmina. Si t'interessa, et passo el contacte.
10: Sí, passa, el telèfon aquest no és meu, és el de la feina. Aleshores, no sé si tinc aquest poder de canviar-lo jo per moto propi. Però vaja, que no passa res. Estem aguantant i aguantarem. I
3: és CaixaBank, el banc?
10: I des del Mundial farem uns vídeos espectaculars.
3: És CaixaBank, el banc?
0: He dit que no diré el nom.
3: Bueno, dic perquè si no ho és, el Que t'hi jugues Barça veta aquesta.
10: Clar, correcte. Va, direm l'Héctor, pobre.
0: És el banc d'un amic. No, no, el banc.
10: Tens un amic que té el banc?
0: No, m'he expressat malament. És el banc on treballa un amic.
10: Et mous amb gent important, eh? Caramba, tu.
3: Ja
10: em podries portar el mòbil sense necessitat de domiciliar la nòmina, si és amic teu.
3: T'ha dit l'Isidre, aquí.
0: Héctor, què se cuece hoy en el Madrid, en el dia a dia electoral?
13: Pues acaba de presentar Enrique Riquelme su parte social del proyecto de cara a esas elecciones del próximo 7 de junio. Esta tarde a las 7 en punto tomará por primera vez la palabra Florentino Pérez. Y en el acto de Riquelme, varios pilares en los que él sustenta de cara al socio la campaña. El primero es la ciudad deportiva de Valdebebas. Dice que quedan 40 hectáreas por usar y ahí quiere construir, por ejemplo, un pabellón para 15.000 espectadores para el equipo de baloncesto, que el Real Madrid deje de jugar en el Movistar Arena, que sirve para todo tipo de eventos en el centro de Madrid, que tenga su casa propia. También en ese pabellón se harían los conciertos y no en el Santiago Bernabéu, dice que allí no molestarían a nadie. Y también habla de reformar el Alfredo Di Stéfano, que sabéis que es el campo en el que juega el filial, el Real Madrid Castilla, y también el equipo femenino, para que el equipo femenino pues tenga un estadio de al menos 20.000 espectadores en el que jugar la mayoría de sus partidos, aunque dice Riquelme que las principales citas le gustaría que se jugasen en el Santiago Bernabéu. Y luego, pues muchos descuentos también de cara a los socios, dice que le recorta en un 50% la cuota a los socios hasta que el club no vuelva a ganar la Champions. Promete 10.000 nuevos abonos. Este es un problema que preocupa mucho al madridista porque la lista de espera es eterna y tardas 20, incluso 30 años en entrar como abonado. Quiere agilizar este proceso Riquelme, que no ha vuelto a dar ningún nombre propio sobre el proyecto deportivo. Dice que eso tocará en los próximos días. Pero hoy se ha presentado de cara al socio, había bastantes aquí en este acto en el centro de Madrid y esta tarde le toca a Florentino Pérez responder a esta propuesta de Enrique Riquelme.
0: ¿Ha dicho que baja a la mitad la cuota de socio hasta que el Madrid no gane la Champions otra vez?
13: Eso es, un 50% de descuento hasta que el Madrid no gane la Champions. Dice que eso supondría 7 millones de euros en las cuentas del club, que se pueden asumir perfectamente porque hay gastos corporativos absurdos. Y esto va por Real Madrid Televisión, porque luego en otra parte del discurso ha vuelto a mencionar que son 40-50 millones de euros de gastos los que se generan con Real Madrid Televisión y que deberían ser muchos menos. Habla de cambiar también el modelo de la televisión, de digitalizar, de transformar hacia nuevas tecnologías también lo que es la comunicación del club.
0: Héctor, gracias.
13: Hasta luego, un abrazo.
0: Que vaya bien. Hacete una mica con Víctor Font, ¿no? Que va a lanzar una propuesta sí, similar, así que incluyen eso de la Copa de Europa, que no acabo de entender.
14: ¿Esto es todo lo que ha dicho?
0: No hay nombres estrella de fichajes
14: no
0: y tal.
14: ¿No ha hablado de los niños de África?
0: No ha hablado de los niños de África.
14: Pues entonces no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Lo de este señor. ¿Este se va a presentar con una mano en cada huevo? ¿Qué es esta vergüenza?
10: Es que no tengo la imagen. Perdón.
0: Ay, demà parlarem del Barça, la planificació esportiva, que ja fa uns dies que no aprofundim. Però ahir Deco va ser enxampat a l'aeroport quan tornava de Londres i a la carrera els periodistes li van fer una sèrie de preguntes que Deco va anar evitant com va poder, amb elegància, sobre els fitxatges i en què està treballant la direcció esportiva del club.
15: ¿Cómo ha ido el viaje?
16: Todo bien.
15: ¿Todo bien? ¿Ha habido reunión por Joao Pedro, por lo menos con su entorno?
16: A ver, estamos trabajando, como ya sabéis todos, al final nos vamos a necesitar traer algunos jugadores, pues estamos trabajando.
15: ¿Joao Pedro interesa? ¿Es un jugador que te gusta, Deco?
16: De momento no podemos decir nada, hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar, pero eso no...
15: ¿Qué tal son las sensaciones por ahora?
16: Está bien, todo bien.
17: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
16: No lo sé, la verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes, estamos trabajando un poco.
15: ¿Y con su entorno?
16: Ya veremos, cuidado.
15: Pero cuidado, Julián también es una opción, Deco, simplemente...
16: Ya veremos.
15: O sea, no hay que cerrar puertas, ¿no?
17: Con el club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
16: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este ahora.
15: ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
16: A ver, no, estamos empezando.
15: Empezando, gracias.
16: Vale.
17: Muchas gracias, Deco.
0: Tampoc diu res, Deco, òbviament, no pot fer-ho.
10: Ja veremos.
0: Però ja veremos... S'està posant divertida la cosa.
10: Sí, perquè com deies ahir al Larguero van explicar això, que Julián Álvarez ha donat lo que ella és sortir de l'Atlético i que l'Atlético doncs, ja estaria parlant de preu de sortir de 150 i a partir d'aquí doncs, a veure què passa. Ja veremos.
0: 9 minuts i arribem a les 2 del migdia abans de saludar el tio Faja.
10: Hombre,
0: 93344-1411. 93344-1411.
3: Aquí el primer que vulgui, la col·lecció Mr. Wonderful, que es diu Wondergol, són les capibares famoses de Mr. Wonderful, fetes bolígraf esborrable. Clar, és peça de col·leccionista. A partir d'aquí...
0: Són 15, la caixa que regalem al que t'hi jugues inclou totes les capibares de les seleccions del Mundial.
3: El tema és que com que és una col·lecció d'aquestes de sorpresa, hi ha molta compra, per dir-ho pel mig, d'aquestes de com si fossin cromos.
0: Exacte, però són bolígrafs.
3: I en canvi aquí el que teniu és la col·lecció sencera.
0: Sí, són les Wonder Gold, que seran pel... Hola, bon dia.
18: Hola, bon dia. Què
10: tal?
0: Com et dius?
18: Abans del tio Faja. Miquel,
0: tu estaves escoltant el que t'hi jugues només pendent de quan obriríem el concurs de les Wonder Gold per aconseguir el regal?
18: En absolut, us escolto cada migdia.
0: Ja. Ah, val, gràcies. No, és que m'ha sorprès la velocitat amb la que has trucat al programa.
18: Cony, el telèfon sí que el tinc guardat, però us escolto igualment i a vegades ni truco perquè,
3: Rere, ja està super a la prova.
18: També hi havia molta cobertura entre Vilafranca i Calida. I a vegades no puc ni ser... Hi ha trossos del programa que les puc sentir per culpa d'això.
0: Doncs no ets el primer que es queixa d'aquesta qüestió, aviam si ho arreglem, perquè sou bastants els que ens truqueu per dir-nos aquesta mateixa incidència. Miquel, quin personatge del món del futbol creus que mereixeria una caixa com aquesta, Wonder Goal?
18: Home, avui, evidentment, Alexia Putellas, no?
0: I a qui no li donaries mai?
18: a qualsevol que sigui del Madrid.
14: Tu eres tonto. Es que eres tonto. Eres tonto. Tú solo estás pensando en la segunda tontería. Es que, ve, otra vez, otro que me manda segunda, que es gilipollas. Es gilipollas. ¿Por qué siempre así?
0: Ya el bolígrafo de Brasil, ¿eh?
10: Sí, claro.
0: Sí, sí. Mira, este sería el
10: tuyo. Mira, Brasil.
0: I'm Brazilian.
18: Va Neymar i Rafinha, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs, Miquel, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar i felicitats perquè t'emportes aquesta caixa que és molt guapa perquè, clar, ja incorpora els 15 bolígrafs i són molt guapos, a més.
10: Molt xulos.
0: D'aquests que escrius i pots esborrar el que hagis posat.
18: Genialíssim. Moltíssimes gràcies pel programa.
0: A tu per escoltar-nos. Una abraçada. I estigueu atents perquè al llarg dels propers dies anirem regalant caixes com aquesta que esteu veient al live del Que t'hi jugues, que incorpora els 15 Wonder Goal.
3: Efectivament.
19: Hola.
20: Hola.
21: Primer records el tio Faja.
22: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco. Partuja.
21: El tio Faja. Gracias.
0: ¿Cómo estás gozando, eh? Qué bien te lo estás pasando, eh.
19: No os lo puedo ni explicar. Si no me ponéis unos cuantos rombos. Qué maravilla. Ayer sale el sujeto este a decir que no le da miedo Florentino, que le dan miedo los difuntos y el voto por correo. Así, sin ponerse ni colorado. Tenía muchas ganas yo de escuchar eso en un medio de comunicación y mira por dónde llega este fulano y se lo suelta ahí sin parpadear. Después otra cosita, a ver si vamos empezando a bajar los humitos con Alexia, ¿eh? Que cuando jugó contra nosotros empataron, ¿eh?
0: Pero ella no estaba, ¿eh?
19: Creo que sí, ¿eh?
0: No, me suena que estaba concentrada con la selección española. Les faltaban tres o cuatro jugadoras. Parla el tío Faja d'un partit que vam organitzar fa molts anys a la ciutat esportiva del Barça, quan el femení no tenia el seguiment d'ara, eh? I amb el Xavi Llorenç vam pactar a fer un partit per donar-li dimensió entre oients del Que t'hi jugues, redactors i les jugadores del Barça a la ciutat esportiva. Vam empatar aquell dia. A nivell futbolístic ens vam pentinar, però vam empatar amb Creixell d'entrenador i amb el tio Faja fent de mestre de cerimònies amb un bombo.
10: No jugava ell.
0: Centenars de persones ens van dir les jugadores que mai les havia anat a veure tanta gent com aquell dia. Mai les havia anat a veure tanta gent com aquell dia. Fa molts anys d'això, però tio Faja, si no recuerdo mal, creo que Alexia no estava perquè algunes internacionales havien ido con España, con la selección.
19: Bueno, menos humitos. Es amiga mía, punto.
0: Es verdad. ¡Es verdad!
19: Vale,
0: ahora
19: vale.
0: Ahora me he acordado de la foto.
19: Ve. Y más cosas que no sabe.
0: Y más cosas, sí, señor. Ahora me he acordado de la foto que no fue ese día, es otro día. En una fiestecita, ¿eh?
19: Bueno, yo tengo mi...
0: Cert.
19: Tengo mi caché, sí, de Rodríguez.
0: Cert. Y qué orgulloso estabas, ¿eh?
19: Sí. Estaba, sí, peté los dos primeros botones de la camisa.
0: Sí, sí, es verdad.
19: ¿Para cuándo abrimos el Toreski para mi sección nueva, esa que dijiste ayer?
0: Actualidad electoral del Real Madrid.
19: Sí. Bueno, pues para seguir la actualidad del Real Madrid, por supuesto, electoral.
0: ¿Qué quieres explicar hoy? Aparte de lo de que te hizo mucha gracia Enrique Riquelme diciendo que le daban
19: miedo
0: a los
19: muertos.
0: Bueno,
19: quiero pedir permiso a ver si me dejáis ir para las votaciones allí a Madrid con mis mariachis.
0: Hostia, eso.
10: Hombre, es muy llamino, ¿eh? Porque los mariachis se los entregarías al ganador.
19: Los mariachis son para este nuevo que ha dicho no sé qué de los difuntos y el fotomontaje.
0: ¿Os imagineu a la porta de Valdebebas el tío Faja amb els mariachis el dia 7 de juny?
10: Jo, vamos, pagaria per veure els mariachis en Florentino Pérez.
19: Abre teléfono si lo que quiera la audiencia. Abre teléfono si lo que la audiencia quiera, que la audiencia es soberana.
10: Si a la porta le regalaste...
0: He d'analitzar aquesta idea, l'he d'analitzar.
10: Si a la porta le regalaste el trabuco, ¿se te ocurre algún detalle para Florentino?
19: Se me ocurren bastantes, sí. Sí, un ataúd.
0: Un ataúd.
4: Santa.
19: Hòstia, que feliç que soy.
0: Vosaltres sabeu que el tio Faga va aparèixer un dia dintre d'un ataúd a la tele?
10: Ah, sí?
0: Sí.
10: Això també ho ha fet?
0: Sí, sí, va aparèixer dintre d'un taüt, un taüt que el Jaume del Picarolo va demanar... va demanar en una funerària. El van portar a la tele i va aparèixer el tio Faja dintre d'un taüt i llavors va ressuscitar. Era per simbolitzar que el Barça havia perdut un títol, però tornaria.
19: Cabe destacar que nos equivocamos del ataúd al cargarlo y nos llevamos uno que había un fiambre dentro.
4: Va, va, va, va.
19: No, no, són pequeñas cositas que en mi libro estarán.
0: Hi ha vídeo de tot això, eh?
3: Tinc unes ganes del llibre del tio Faja.
0: Hi ha vídeo, de tot això hi ha vídeo.
19: Hay vídeo, sí, hay vídeo de abriendo la tapa y viendo ahí, madre del amor hermoso.
0: Tío Faja, un abrazo fuerte, que vaya bien.
19: Venga, adiós, os
0: quiero. Gracias por escoltarnos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor a 8:45. Avui, pendents del Rayo Vallecano.
10: Sí, senyor, la final de la Conference.
0: La narrarem a Carrusel, òbviament.
10: Sí, i demà al bar. I demà que t'hi jugues.
0: Contra el Crystal Palace. Demà bar, a 11:00 AM, als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diari As. I després a 12:00 el Que t'hi jugues. Ara l'actualitat informativa, que n'hi ha i molta. A 14:00. Adeu.
5: Adeu. Si no ens fan fora.
20: Que t'hi jugues.
23: Són 2:00, 1:00 en Canàries. 14:00, en la SER. Lo que passa, lo que importa. Con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera referencia de Pedro Sánchez al caso Zapatero, conocido el contenido del sumario que detalla el funcionamiento de la trama de tráfico de influencias. Sánchez, que descarta convocar elecciones, insiste en su posición, defensa ultranza del expresidente del gobierno, del trabajo, de la justicia y de la presunción de inocencia.
25: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
24: Todo mi apoyo. Sánchez en Roma, donde se ha reunido con el Papa y donde ha comparecido en otro día muy complicado para el PSOE con los requerimientos de la UCO, que a primera hora de la mañana se ha presentado en Ferraz en busca de datos y de documentación que apuntalen las investigaciones sobre la supuesta trama del IRE 10 y que habría pagado el PSOE para entorpecer, frenar o desestabilizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido. Lo judicial, el caso ha dado un salto importante con la imputación de Santos Cerdán, la actual gerente del PSOE, Gaspar Zarrías, o el empresario amigo de la llamada fontanera de Ferraz. Última hora, Miguel Ángel Campos.
26: El juez investiga en una pieza separada secreta de ampliación del caso Leire si existió una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización, Santos Cerdán, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno. El magistrado citará como imputado al propio Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y al empresario amigo de Leire, Pérez Dolcet, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohechos o inducción al falso testimonio, entre otros. También incrimina a la gerente actual del PSOE, Ana María Fuentes, como cómplice de estos hechos. El juez ha remitido diversos requerimientos en busca de información, entre ellos al PSOE, y registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Pérez Dolcet.
24: A 2:30 detallamos qué busca la Guardia Civil con su presencia esta mañana en Ferraz, en los domicilios de varios de los imputados y en una sede de la Guardia Civil, porque la UCO ha entrado en la propia Guardia Civil en busca de información sobre una posible filtración de datos para favorecer a esta trama. La noticia de estos requerimientos ha llegado poco antes de 9:00 AM, justo cuando estaba a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados la sesión de control. Feijóo se ha parado allí ante la prensa, los pasillos, para pedir de nuevo la convocatoria de elecciones.
27: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
24: Feijóo ha señalado otra vez a los socios en el PSOE, no creen demasiado en las casualidades en una semana que está siendo un verdadero calvario judicial, pero de momento Sánchez reivindica, como digo, la vigencia de esta legislatura y de momento el gobierno mantiene, a pesar de todas las dudas, el respaldo de sus socios y al Partido Popular, PNV y Junts, le acaba de enviar un buen aviso. Vamos al Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
28: ¿Qué
1: ¿Qué tal, Casado? Buenas tardes. Sí, mientras la UCO hacía estos registros en el Senado, el PP ha usado su mayoría para sacar adelante una moción donde pide la convocatoria electoral y reprueba la corrupción que rodea al PSOE. La moción ha salido adelante con los 143 votos del Partido Popular. PNV y Junts se han abstenido, pero la senadora Jerchale, Estefanía Beltrán, ha lanzado este mensaje al Partido Popular.
2: Les tengo que decir que basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y váganlo donde tienen.
1: Esta moción, Casal, no es vinculante, pero sí tiene mucha relevancia política en este contexto y con socios como PNV y Junts pidiendo adelanto electoral.
24: Había un punto de provocación en las declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez en su rueda de prensa en Roma. Decía el presidente del gobierno: las elecciones no se convocan por un interés partidista, sino pensando en el interés general. 2:04 y dos cuestiones de la mañana, dos citas. La primera, el calor. Tenemos a medio país, pero sobre todo el norte, en aviso por altas temperaturas. En Asturias se va a permitir a los centros escolares que suspendan la actividad lectiva si es necesario. Y en Donosti las temperaturas pueden superar los 30 grados, un 27 de mayo. En la playa de la Zurriola está Víctor Centenera, arratsaldeón.
4: A Ratzaldeón, Javier, las playas donostiarras vuelven a estar hoy abarrotadas a causa del calor, aunque los servicios como el de los socorristas no llegarán hasta el próximo lunes a los arenales, entre ellos la playa de la Zurriola, con bastante riesgo a causa de las corrientes. De ahí que se haya abierto el debate sobre si no habría que adelantar la temporada. Ayer tuvimos que lamentar el primer fallecido del verano en aguas de Ondarreta. Fueron los propios bañistas quienes sacaron a la víctima del agua y trataron de reanimarla sin éxito. Y en los últimos días, varios surfistas se han visto también obligados a intervenir en el rescate de medio centenar de personas en las playas de Guipúzcoa ante la ausencia del servicio de socorrismo. En Zarauz incluso se han colocado tablas de surf en la arena por si fuera necesario. Las temperaturas hoy en Donosti marcan 30 grados y la temperatura del agua se queda en los 19.
24: La otra cita es deportiva y está en Alemania con el Rayo acariciando el sueño de lograr su primera Conference League frente al Crystal Palace. Enviado especial Óscar Ejido, buenas tardes.
6: Hola, Jaime, muy buenas. Así todo el del partido, todo el colorido en Leipzig que está en esta plaza, en la Marktplatz, la plaza del Ayuntamiento. Aquí está la fanzone de ambos equipos, del Crystal Palace y del Rayo. Aquí están llegando los 11.000 rayistas que están aterrizando tanto en Leipzig como en Praga, en Múnich, en Frankfurt, en Dresde. Y recordemos que el partido es a las 9 de la noche en lo deportivo y ya sacó match. Entrenó ayer perfectamente, así que puede ser de la partida. Y si el Rayo gana su primer título europeo, la Copa la va a levantar en su último encuentro el eterno capitán, la leyenda Óscar Trejo.
24: Y lo vamos a contar desde las 8:30 aquí con Garrido en Carrusel. Arrancamos con la producción de Aldo Gómez y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en el control de sonido. Esto es Hora 14.
7: Hora 14 Catalunya. Joan Bufill.
8: Talls a l'AP7 i altres carreteres importants per la vaga de professors que avui és a tot Catalunya. Situació ara mateix, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
9: Bona tarda. Hores d'ara hi ha diversos trams de via tallats per manifestació. La 2 està tallada entre Lleida i Torre-serona en tots dos sentits. Es desvia el trànsit cap a la C13 i la LP9221. També s'ha tallat l'AP7 a Vilaseca en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 257. També s'ha tallat la mateixa autopista AP7 Altafulla en tots dos sentits i el Vendrell en sentit sud. També a la Roca del Vallès en tots dos sentits. Per això hi ha retencions de Mollet a la Roca en sentit nord i de Cardedeu a la Roca en sentit sud. També s'ha restringit l'AP7 a Sant Julià de Ramis en sentit Tarragona. Es fan desviaments per la sortida 54 i també s'ha tallat l'AP7 a Riudellots de la Selva en sentit nord i es desvia el trànsit per la sortida 71. Dit això, a la Nacional 340 també hi ha retencions de Tarragona a Torredembarra en sentit nord i al Vendrell en sentit sud. A la 7 hi ha retencions a Tarragona per anar cap a Altafulla. A l'AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C-60 aquesta via va molt carregada d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. I a la ronda dalt hi ha trams de retenció del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Déu-n'hi-do, talls que van per llarg. La P7 tallada com a mínim en 4 punts. Els professors s'han repartit amb cadires, amb taules, en diferents punts d'aquesta autopista, on de seguida hi anirem en directe. També a Barcelona fa poc s'ha aixecat el tall de la ronda litoral, en la que és la quarta vaga general des que va començar el curs.
28: No volem fer més vagues, només volem un acord real per a millorar l'educació pública, però ja. I si no donem diners, al final farem una societat tonta.
11: Dia de protestes també contra els acomiadaments col·lectius a empreses industrials. Els treballadors de Nestlé ho han fet aquest matí i a la tarda ho faran els de Nissan o Pascual. El conseller d'Empresa hi treu ferro.
12: Tenim molt clar que això és una transformació.
11: Els Mossos i la Guàrdia Civil han desmantellat una empresa dedicada a proveir de tot el material necessari a màfies que tenen plantacions de marihuana a gran escala. La dirigien sense gent sense antecedents, que estaven movent i blanquejant fins a 80 milions d'euros de la droga. Per això, diuen els Mossos, rastrejar aquests diners és clau.
13: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
11: Tot això en un dimecres en què el Camp Nou ja ha fet el primer comiat a Alexia Putellas.
14: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir.
11: Això ho ha dit envoltat dels 38 títols que ha guanyat després de 14 temporades al club, acompanyada la resta de jugadores també, missatges d'Iniesta, de Busquets, de Pedri o del president electe Joan Laporta.
15: Has aconseguit ser líder del Barça femení, ser una icona en el futbol femení i ser una referència en el món de l'esport.
11: Tot a unes hores abans que aquesta tarda a les 7 l'afició s'acomiadi d'ella en l'últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat a les 7 de la tarda. De seguida tots els detalls. I alerta que les temperatures continuen batent rècords, Jordi Carbó.
16: En aquests moments ja superem els 30 graus a la major part de Catalunya, on menys ha pujat fins ara arran de costa, però en breu també ens aproparem als 30 de màxima. I des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, passant per tot l'interior, màximes de 30-35 graus, al voltant dels 35 a la Catalunya central, al Prepirineu de Lleida, també els llocs habitualment més càlids, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre. En aquests llocs podríem superar ja amb facilitat els 35 graus. Continuarà fent sol tota la tarda, amb marinada de moderada a forta. Demà, temperatures encara més altes. Es va confirmant que divendres serà el dia més càlid. Demà a la tarda, i fruit d'aquestes altes temperatures, tindrem algunes tronades al Prepirineu i a la Catalunya central, però deixaran molt poca aigua.
11: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
23: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Què tal? Molt bona tarda.
17: Señor Cuerpo, ¿qué le parece que estén registrando la sede de Ferraz por financiación? Ministra, ¿qué le puede...? ¿Están registrando la sede de Ferraz o la han registrado?
18: No tengo ni idea. ¿Qué decir? No lo sé.
17: ¿Y qué le parece?
18: No tengo ni idea, no lo conozco.
11: Aquesta és l'escena que s'ha anat repetint als passadissos del Congrés aquest matí cada vegada que hi arribava un ministre del govern de coalició abans d'aquesta sessió de control. I és que ha estat justament aquella hora que hem conegut que la Guàrdia Civil entrava a registrar la seu del Partit Socialista a Ferraz. I els periodistes també han preguntat i repreguntat als socis, als partits que sustenten aquest govern, si aquests registres canvien alguna cosa. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
11: Com la resta, Junts i Esquerra estan descol·locats, sense dir que donaran suport a una moció de censura del PP, sí que admeten que la situació es complica cada vegada més.
21: Junts i Esquerra continuen contemporitzant, però la pressió augmenta a cada novetat que corre al PSOE. Avui la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha volgut esquivar la pregunta sobre si donarien suport o no a una moció de censura instrumental que servís per convocar eleccions. Ha negat que hagin començat a parlar d'això amb el PNB i ha dit que en tot cas qui hauria de prendre la iniciativa és Feijó. Declaracions Antena 3.
22: Feijó i Sánchez són los que tienen el botón. Sánchez tiene el botón de las elecciones, que nosotros ya hace un mes y medio le pedimos alguna justificación democrática de que la legislatura continuara, y la moción la puede presentar solo un partido. Nosotros no podemos presentar una moción.
21: Esquerra, de la seva banda, segueix sense anar un pas més enllà i fins que no es demostri un presumpte finançament irregular del PSOE no exigiran eleccions. Gabriel Rufián.
29: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas.
21: El govern català, que hi va sortir en defensa de l'expresident Zapatero, avui de moment no ha reaccionat al requeriment de la UCO al PSOE.
11: Ara ho deia el Xavi, el PSC no ha dit absolutament res, tampoc el govern de Salvador Illa.
23: Hora 14.
11: La notícia, però, avui és la vaga de mestres. Tornen a fer vaga total a l'educació pública de Catalunya amb desenes de talls de carreteres importants en marxa ara mateix. Eviteu de totes l'AP7, estigueu o no estigueu de Catalunya, perquè aquesta autopista està tallada en diferents punts. A Girona, per exemple, entre Vilabrareig i Sant Julià de Ramis, es demana evitar aquest tram i anar per la 2 i la Nacional 2. També està tallada a l'altura de la Roca del Vallès. i també talla l'AP7 al sud de Tarragona. En concret, entre Vilaseca i Altafulla, aquí es recomana utilitzar la set i la Nacional 340. Anem fins a aquest punt, a Torredembarra, l'AP7. Cristina Artacho, bona tarda. Els mestres pretenen estar-s'hi fins a les 6 de la tarda com a mínim, no?
0: Sí, bona tarda. Són 500 docents els que des de les 11 del matí tallen aquesta peça a Torredembarra en els dos sentits de la marxa, eh? I han vingut completament equipats. En arribar han començat a desplegar carpes i estan enllestint paelles per dinar. Hi ha professors jugant a bitlles. En un moment del matí també s'han fet castells i també hi ha música en directe. Molts professors estan en grups al sol jugant a cartes, fent el vermut, mentre d'altres han portat taules i cadires de les aules per corregir exàmens.
2: Estem acabant el curs i em fan falta les hores per a tancar-ho, corregir, treure les notes, ficar-les, comunicar als alumnes.
3: Avui hi ha vaga, demà tinc totes les hores i tinc guàrdia a tots els patis, per tant no puc corregir. O es fa ara o es fa altes hores de la matinada, si has de conciliar perquè tens família, com ho fas?
0: Hi ha professorat de tota la província de Tarragona, incloses les Terres de l'Ebre, i la intenció és allargar aquest tall a la P7 almenys fins les 6 de la tarda.
11: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Cristina Artacho, des d'aquest punt de Torredembarra, de l'AP7. Els mestres també han tallat a Lleida l'A2 entre la capital del Segrià i Torre-serós. Aquest és el so del tall que encara continua ara mateix. I a Barcelona els professors han tallat fa una estona a la Ronda Litoral, però fa una mitja hora que ja s'ha reobert. Anem fins a aquest punt de Barcelona. Soledad Domínguez, des d'allà, bona tarda.
5: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
11: Avui és el 8è dia de vaga de mestres des del mes de maig. Queda encara una setmana més d'aturades convocades, però també avui hi torna a haver trobada entre Conselleria i els sindicats de professors. Sembla que les postures, a mesura que avancen les hores, s'acosten una mica, no?
5: Sí, per fi parlem el mateix idioma. Aquesta és la frase que han utilitzat els sindicats per valorar la darrera oferta del departament, que estaria disposat a pagar un nou complement a tots els professors d'uns 40 euros mensuals i a planificar el retorn del deute dels canvis de categoria que es van congelar en els anys de les retallades. També Educació es mostra més optimista i al carrer els docents diuen que tenen ganes que s'arribi a un acord. Sempre, això sí, remarquen que inclogui millores en el seu dia a dia.
10: Estem cansats, però molt esperançats. Creiem que ara estem en un punt, molt bon punt, sobretot per poder ajudar els alumnes.
19: Aquesta setmana sembla que dona una mica d'alè, no? Que volen millorar alguna cosa, però que de veritat doncs, sigui una millora real per l'educació pública.
5: Fins a 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han sumat en aquesta concentració que s'ha fet a Barcelona i que durant uns 90 minuts ha mantingut tallada la sortida 21 de la Ronda Litoral. El seguiment de l'aturada a les aules de tot Catalunya era a la 1, segons dades del Departament d'Educació, d'un 25%. Són 7 punts menys que l'anterior vaga general, que va ser el 12 de maig. En tot cas, amb aquests talls estratègics de carretera, els professors han fet tota una declaració de força abans de la reunió, que començarà a partir de les 3 de la tarda.
11: Avui també s'ha convocat vaga a totes les plantes de refineria d'Espanya. 20.000 treballadors en total, dels quals 800 a Catalunya i en concret a les dues que hi ha a Tarragona, les dues plantes de refineria de Repsol i Acesa. Han bloquejat les entrades de dues refineries aquest matí al polígon químic, duent un escut romà. Bàsicament demanen a la patronal que negociï per ells una jubilació anticipada perquè la seva feina, passats els 60, per exemple, diuen que és molt complicada i requereix molt d'esforç físic. Eva Hidalgo.
20: Centenars de treballadors continuen concentrats a la planta de la Pobla de Mafumet, al polígon químic nord, on tenen previst ser-hi fins a les 4 de la tarda. Segons el sindicat convocant, STR, Comissions i UGT se'n desmarquen, el seguiment ha estat de més de 3/4 parts de la plantilla. Toni Carmona és portaveu.
25: Sí, nosaltres creiem que ja tinc un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalant de Repsol. Així que estem molt contents perquè hi ha força, no, darrere, i hi ha un seguiment dels treballadors.
20: No hi ha hagut afectacions de mobilitat a les carreteres per aquesta protesta en la que asseguren que és un perill treballar a partir de certa edat, i d'aquí la reivindicació.
25: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig, que porten 40-45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats. Això no ho veiem, és que per nosaltres és impossible.
20: Afegeixen que el subministrament al llarg del dia a les benzineres es pot veure lleument afectat. Hi ha serveis mínims a les dues plantes per tal de garantir la seguretat.
11: Protestes avui també dels treballadors de Nestlé contra l'ERO, que a Catalunya pot afectar 178 persones. I aquesta tarda hi ha més protestes contra acomiadaments massius en altres empreses industrials. Per exemple, els afectats per l'ERO de Nissan, que ha presentat aquest ERO la companyia, protestaran a la zona franca i a Vic els treballadors de la planta de la Llet Pasqual tallaran la C-17 a Gurb cap a les 6 de la tarda en contra d'un acomiadament massiu que hi prepara l'empresa, que diuen que no saben encara quants treballadors pot afectar. Avui, justament al Parlament, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha admès que el degoteig d'acomiadaments col·lectius és preocupant, però diu que no té res a veure amb el que va passar la crisi del 2008.
12: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008, en ocasió de tot allò que va passar amb Lehman Brothers i amb les hipoteques subprime. Per tant, el moment és totalment diferent.
11: Un minut i de seguida us expliquem el que ha passat avui al Camp Nou. El primer comiat a la gran Alexia Putellas.
1: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
6: Amb l'inici de les competicions esportives i per gaudir-ne al màxim, sense lesions i millorant el rendiment, HLA Clínica Perpetuo Socorro t'ofereix un equip de professionals de l'especialitat de medicina esportiva que t'ajudarà amb les teves inquietuds nutricionals, amb la millora del rendiment i en la prevenció de lesions, i que, davant qualsevol molèstia, et respondrà amb rapidesa, oferint un diagnòstic i tractament acurat. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
7: Te n'has adonat? A Natural Audio hi ha sons que mai hauríem de perdre. Una conversa, un riure, la primavera. A Natural Audio t'escoltem i t'ajudem a recuperar cada detall amb tecnologia discreta i d'última generació. Perquè tornar a escoltar bé és tornar a viure millor. Demana ara la teva revisió. Natural Audio Lleida. Referents en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer.
8: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
9: ¿Quién es Raomo o el teu món?
24: Lo futur del Pere.
26: Algún día tenía el meu propi piset.
27: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
28: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
23: Hora 14, amb Joan Bofill.
31: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però... Allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club.
11: Són les paraules de la capitana Alexia Putellas, que avui s'ha acomiadat del Camp Nou. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
32: Bona tarda, Joan. Alexia ha avisat des de l'inici de l'acte de comiat. Venia disposada a obrir-se en canal en un homenatge a la gespa del Camp Nou, rodejada de totes les companyes d'equip, família, amics, junta directiva i els mitjans de comunicació. Ha explicat com ha viscut ella mateixa aquestes darreres 24 hores des de l'anunci oficial de la seva sortida del Barça.
31: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
32: Una Alexia que porta tota la temporada meditant com fer aquest pas al costat i marxar del club de la seva vida, sent que se'n va per la porta gran amb el pòquer de títols i sobretot amb aquesta darrera Champions, i per això, tot i que no hi ha el moment perfecte, sent que és ara o mai, explica Alexia com ha pres la decisió.
31: Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo Ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
32: Alexia Putella es convertirà en llegenda blaugrana, va arribar al club amb 18 anys, se'n va amb 32, més de 500 partits, 232 gols i 30 títols, deixant un llegat absolutament històric.
11: Dèiem en aquest acte hi era tothom, les seves companyes, l'estaf tècnic, també altres llegendes del club.
32: Sí, com Stoikov, Busquets, Iniesta, Puyol, Pedri, entre d'altres, companyes com Patri Jarro, Marta Torrejón o el president electe Laporta s'han acomiadat d'ella en un vídeo.
0: Los mitos nunca se van, los mitos se quedan. Alexia, te quiero mucho.
2: El teu compromís i talent has liderat un canvi en el nostre club i també has inspirat a tota una generació.
3: Donar-te les gràcies per tot el que has fet durant tots aquests anys pel nostre club.
10: Especial para mí poder estar aquí en este momento tan, tan significativo para ti.
13: Alexia, para mí...
32: Durant l'acte, Alexia ha mantingut una conversa amb Xavi Llorenç, el seu primer entrenador al Barça, qui li va dir que marcaria un abans i un després al club amb només 18 anys quan va fitxar-la. També ha tingut una conversa amb Vicky López, companya de 19 anys d'equip, amb qui ha establert una relació quasi familiar i a qui li ha dit la següent frase: la meva generació hem mogut el món, però elles se'l menjaran.
11: Per cert, en aquesta tarda a les 7, Alexia es podrà acomiadar de l'afició a l'estadi Johan Cruyff, no?
32: Sí, aquesta tarda Alexia Putella jugarà el seu darrer partit amb la samarreta del Barça després de 14 temporades ininterrompudes, una història perfecta, com ella mateixa ha definit. Un cop acabi el partit contra la Reial Societat a les 7 al Johan Cruyff, Alexia dirigirà unes paraules a l'afició a l'estadi Johan Cruyff.
11: Anna Palet, moltes gràcies.
32: Gràcies.
11: És la crònica d'aquest 27 de maig en què, tornant a l'escenari polític, queda un any exacte per les eleccions municipals. A Barcelona, Junts hi continua havent-hi moviments, l'únic partit que encara no té candidat, i per decidir-lo hi haurà primàries. Avui ha aparegut un competidor a Jordi Martí, el líder del partit a la ciutat, que és la diputada al Congrés, Pilar Calvo, que també s'ha postulat. Queda un any exacte per aquestes municipals, decisives per a molts partits, i un dels temes centrals és la seguretat, un dels temes que serà més present a la campanya de molts municipis. Lleida és un bon exemple que pot explicar com ha anat mutant el discurs de molts partits. La Mercè Marca ens ho explica en aquest reportatge en què responem si realment la inseguretat és una percepció o un problema real.
14: El govern municipal de Lleida, en minoria, afronta l'últim any d'aquesta legislatura del socialista Fèlix Larrosa amb una agenda molt marcada per la seguretat i la convivència per una ciutat que preveu superar els 200.000 habitants en l'horitzó del 2040. I amb una clara estratègia en seguretat, la videovigilància intel·ligent amb el desplegament massiu de càmeres per acabar el mandat amb 350 aparells operatius sota una mateixa plataforma tecnològica i de forma immediata el focus en el centre històric.
15: Si tenen que ficar més càmeres, benvingudes. Tot el que sigui seguretat no fa mal.
14: És Cristina Armengol, la presidenta dels veïns del centre històric, i amb 19.000 hectàrees agràries amb masies i torres aïllades al voltant del nucli urbà de Lleida, l'Horta requereix de lectors de matrícules davant de diversos episodis de robatoris que es van repetint en el temps. Diu des de la Unió de Pagesos, Carol Aixut.
16: El coure que ens han pres de les granges, en qui li porten, a on se destina, hi ha d'haver una vigilància d'on se porta.
14: El debat sobre la seguretat també està estretament lligat a les desigualtats urbanes i entre les principals preocupacions hi ha l'augment d'armes blanques en espais d'oci nocturn, diu el president de la Federació de Veïns de Lleida, Toni Baró.
17: Hi ha una tendència bastant preocupant a portar més blanques determinat tipus de persones, i això s'ha de tallar.
14: Amb molta preocupació per la multireincidència, fins i tot preocupació entre les forces policials.
18: I després tenim varia gent que són delinqüents multireincidents.
14: Multireincidència que també lamenten els veïns.
17: Apareixen repetidament i no surten de la circulació.
14: I més enllà dels informes estadístics, els veïns asseguren que no tots els petits furs es denuncien.
15: Jo penso que hi ha més robatori, que hi ha més això, o que hi ha moltes vegades que no, la gent no presenta denúncia.
14: Una de les demandes més repetides per les entitats veïnals, incrementar la presència policial visible als barris.
15: Menos papers, menos burocràcia i més carrer.
14: Inseguretat o percepció d'inseguretat? Un debat que també es relaciona amb l'incivisme. A punt que passi pel ple l'Ajuntament de Lleida per la seva aprovació o no, la nova ordenança preveu prohibir la cara tapada al carrer, i això és parlar del vel integral, el debat conegut com la prohibició del burca.
17: Jo crec que hi ha un consens generalitzat respecte d'anar pel carrer o als llocs públics amb la cara tapada, de que no s'hauria de permetre.
14: La seguretat, un dels assumptes claus que pren força en aquest darrer any de mandat.
11: I a 3 minuts per 2 quarts hem de parlar d'una operació dels Mossos avui clau per actuar contra un dels problemes de seguretat més grans a Catalunya, que és el tràfic de marihuana. La policia catalana ha desarticulat una xarxa empresarial que es dedicava a nodrir de material, infraestructura, plantacions il·legals de Catalunya i el País Valencià. Els investigadors Andrea Villoria calculen que poden haver arribat a blanquejar fins a 80 milions d'euros de la droga.
1: Sí, tenien seu a Tarragona, Torredembarra i Granada com a distribuïdors de grow shops, però en realitat els seus clients eren organitzacions criminals.
4: Garantint una absoluta ocultació, anonimat, d'aquestes organitzacions criminals.
1: És el sotsinspector Omar Bayón que explica que venien tots els elements d'una plantació massiva, ventilació, rec, filtres, focus, fertilitzants, etc. Cobraven en negre amb diners de la droga que els Mossos han trobat amagats en dobles fons i que els empresaris blanquejaven fent ingressos de menys de 1.000 euros a comptes de diverses societats.
11: La clau d'aquest cas, Andrés, que demostra com la implantació del crim organitzat ja ha corromput sectors de l'economia amb molt de poder i, per tant, per lluitar contra el narcotràfic no serveix en desmuntar plantacions, sinó que cal seguir el rastre dels diners.
1: I mai abans n'havien tingut un exemple tan clar com admeten els propis investigadors.
4: Les forces de seguretat estem intentant fer de mur de contenció cap allò que fa temps estem advertint, que és que el cultiu massiu de marihuana no és només les plantacions i les derivades d'aquestes, és l'ingent volum econòmic que generen aquestes organitzacions, que en un sistema capitalista com el nostre és el que realment els dona poder.
1: Per això asseguren que si no aconsegueixen atacar la infiltració dels narcotraficants al teixit econòmic, mai podran acabar amb el crim organitzat que s'ha fincat a Catalunya.
11: I acabem parlant de donacions que arriben a màxims històrics, tot per la crisi d'habitatge. Els notaris catalans asseguren que estan creixent les donacions d'avis a nets, Albert Miranda.
5: Les donacions van créixer un 22% respecte al 2024 i un 20% al primer trimestre de 2026 respecte a l'any passat. Des del Col·legi de Notaris afirmen que una de les causes d'aquesta pujada és deguda a la crisi de l'habitatge.
6: La societat de l'edat mitjana, de 50, 60, 70 anys, està rebent habitatges dels seus pares que estan morint ara, estan fent l'herència i potser fan aquest trasllat de segon habitatge que creixen al jove que vol adquirir un habitatge i té els problemes que tingui.
5: Raquel Iglesias és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya.
11: Arribem a 2:15. Continua la informació aquí a la SER.
23: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal.
7: 2:30, 1:30 en Canarias. Con la UCO requiriendo esta mañana información en esta calle, la calle Ferraz, en la sede de la Guardia Civil, en el despacho de Gaspar Zarrías, en la casa de Cerdán y en la residencia del empresario Javier Pérez Dolcet, con el juez Pedraz imputando en el caso Leire a la gerente del PSOE, a Gaspar Zarrías o al propio Cerdán, con una investigación sobre la presunta trama de Leire Díez que irrumpe en este calendario terrible en el que se solapa todo esto de Leire, el caso Zapatero, el caso Begoña, el juicio al hermano por enchufismo. Hoy Pedro Sánchez tenía un verdadero papelón en Roma. Tras verse con el Papa, Sánchez, con este panorama, insiste en agotar la legislatura, en seguir adelante y asegura que unas elecciones no se convocan nunca por interés partidista.
12: Y si la Constitución dice que son 4 años... la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
7: Pedro Sánchez reitera que tras la lectura del sumario del caso Zapatero, que señala, recordemos, al expresidente del Gobierno por ser el cerebro de una trama de tráfico de influencias, su postura sigue siendo la misma: respaldo a Zapatero, colaboración y respeto a la justicia y defensa de la presunción de inocencia.
12: No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Algunas voces del Gobierno han cuestionado esta mañana el calendario, los tiempos, el goteo. Decía Óscar López esta mañana que cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias. Sánchez no ha pisado ese charco, aunque en referencia al caso Leire ha defendido que el partido actuó en su día y volverá a hacerlo si es necesario.
12: Creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
7: No tenemos nada que esconder, ha dicho Sánchez. Ya veremos en qué acaban estas investigaciones. Vamos a comenzar precisamente por aquí, por preguntarnos qué desencadena la ristra de personaciones esta mañana de agentes de la UCO en la sede del PSOE, en domicilios particulares o incluso en una sede de la Guardia Civil. Ha habido un poco de revuelo, sobre todo en los primeros minutos, al saltar la noticia cuando la UCO se ha personado en la calle Ferraz y después se han ido despejando esas dudas. Esos requerimientos tienen su origen en el caso Leire, es decir, la supuesta trama por la que la fontanera del PSOE trataba de dificultar o de frenar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, trama que estaría pagada por el propio Partido Socialista. Y ahí tenemos nuevos implicados en el tablero: Cerdán otra vez, la gerente del PSOE y el amigo de Leire, el empresario Javier Pérez Dolcet. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Javier.
7: Campos, y lo primero, lo último que tenemos sobre este caso, que es el contenido del auto emitido por el juez Ferraz, que detalla nuevos aspectos de esta investigación y también incluso incluye algunas conversaciones.
8: Sí, el auto de 50 páginas al que ha accedido la cadena SER, en el que el juez relata que supuestamente existió una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización Santos Cerdán para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno y que tiene su origen tras el periodo de la carta de reflexión de Pedro Sánchez a la ciudadanía. En su auto el juez relata diversas operaciones.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
2: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
3: ¿Qué significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, ja saps què estudiaràs? Tu, i si començo per una FP? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb la nostra varietat de cicles i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Visita'ns al carrer La Palma i assegura la teva plaça. Ilerna, en futur reivindicatiu.
4: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
5: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
6: 13è Mercat del Vehicle d'Ocasió de Tàrrega. 4.000 metres quadrats d'exposició a l'aire lliure. Més de 400 vehicles seminous, gerència quilòmetre zero i segona mà, a preus imbatibles. I sorteig de 2.000 euros entre els compradors. Del 29 al 31 de maig, al Parc Esportiu de Tàrrega. No perdeu l'ocasió. Organitza Ajuntament de Tàrrega.
7: La declaració de la renda ja és aquí. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Eficiència i qualitat en la gestió. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
8: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
9: Primavera, moment de traslladar els moments importants i d'oci a l'exterior. A Comercial Pintures trobaràs tot el necessari per fer lluir i renovar jardins i espais exteriors. Protectors de fusta, revestiments de façanes, pintura per piscines i barbacoes, impermeabilitzants i, evidentment, la més àmplia varietat de pintures per interior i papers pintats. Aprofita el bon temps i prepara't per gaudir també pintant. Visita les nostres botigues a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón.
10: L'experiència a la compra d'un cotxe, tant nou com d'ocasió, ha de ser senzilla i clara. Comercial Víctor, el professional multimarca que et garanteix transparència i una gestió sense complicacions. Disposem de cotxes nous, d'ocasió i també d'alta gamma. Des d'un utilitari urbà a un esportiu d'última generació. Volem que tinguis cotxe. Millorem fins i tot els preus de concessionari. Comercial Víctor, al carrer Acadèmia 38. Més de 40 anys a Lleida. Comercialvictor.com.
0: La Ventana, con Carlas Francino.
11: Bueno, a ver, que faltan 6 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, no es mucho tiempo, pero hoy tiene que sonar, aunque sea un momentito, tiene que sonar este himno. El rato.

0: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como Cadena Ser.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
2: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
8: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearnA, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearnA, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
9: El País incorpora Guía, IA avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: Avui, al balcó, l'anàlisi d'Antoni Bassas de tot el que està passant al Partit Socialista. I després, això els antics ja ho feien, amb la nostra historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Tejedor, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Doncs acaba de començar l'últim partit d'Alexia Putellas, el número 508, amb la samarreta blaugrana, després de 14 anys al Barça. De fet, fa 24 hores, la capitana, i ens ho deia aquí en directe en Teje, anunciava que marxava.
2: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges, i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Aquest migdia s'ha acomiadat al Camp Nou, al seu Camp Nou, el que mai va pensar que podria ser seu quan hi va anar per primer cop amb 6 anys. Hi havia la seva mare, hi havia la seva germana, hi havia entrenadors que han sigut importants per ella, hi havia la directiva del Barça, òbviament, i hi havia tot el seu equip, totes les seves companyes.
4: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
1: Dues pilotes d'or, dos MVPs de la Champions, dos DBs, dos millors jugadores de la UEFA, 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes, 4 Champions, són 30 títols, 38 si comptem les 8 copes Catalunya, que ara no se les compta, però fa 10, 12, 14 anys quan va arribar Alexia, la Copa Catalunya també tenia un prestigi guanyar-la, perquè hi havia un equip potentíssim com era l'Espanyol també a casa nostra. És un palmarès, són les xifres fredes de tot el llegat que deixa Alexia, que avui contra la Real Societat jugar l'últim partit amb la samarreta del Barça.
0: Allà hi ha l'Anna Palet. Jo ahir tu deies, espera que em desfaig el nus quan ens ho vas explicar aquí en directe, i jo et vaig dir, i a l'Anna Palet jo també l'abraçaria. Tu també t'hagués abraçat, Teje, perquè realment el sentiment hi és. Anna Palet, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna. Doncs sí, la veritat, la sensació és de nus a la gola des de les últimes 24 hores, però ara ja sí, des de fa res 15 segons, està jugant Alexia Putellas i ho hem de dir i ens ho hem de creure, encara que sembli que és un somni i que no, i que de sobte ens diran que res d'això ha passat, però sí, Alexia està jugant el darrer partit amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades sense cap interrupció, només, malauradament, quan ha tingut lesions. És titular, Pere Romeu, com era d'esperar, l'ha posat en l'equip d'inici, i no serà l'únic comiat d'avui, però sí que tant Alexia Putellas, la capitana, com Pere Romeu, el tècnic del Barça, després del partit es dirigiran a l'afició. Per tant, no només hi haurà el comiat d'aquest matí davant dels mitjans de comunicació, els amics, la família i tota la junta directiva i les companyes, sinó que ara a la tarda, al vespre, serà també el torn per dirigir les paraules cap a un estadi Johan Cruyff que està pràcticament ple, sí. I això que és un dimecres, això que és un horari dolent, perquè a les 7 de la tarda, doncs, per la gent quan ha de sortir a la feina, venir fins aquí, fins a Sant Joan d'Espí, és complicat, però tot i així s'ha omplert perquè és un partit històric i molt especial.
0: Que clar, l'altre dia li deien no marxis, no marxis, ara deuen estar aquí. Imagino que també l'estan aplaudint cada cop que toca pilota, encara que siguin 20 segons de portar ara.
5: Sí. I tant, i tant, i tant. De fet, al minut 11, ara queden 10 per arribar-hi, segur que hi haurà una gran ovació, ja s'ha cantat i s'ha corejat diverses vegades el seu nom. Evidentment, l'afició, doncs, li cantava que no marxés, però ara que jo he estat parlant amb gent que m'he anat trobant per aquí pel Johan Cruyff a la prèvia, cap mal sentiment ni cap mala paraula cap a Alexia. Al contrari, tothom el que li desitja és moltíssima sort en el futur, i jo crec que això és el més gran que pots tenir com a futbolista, que t'acomiadis del club i la gent ho entengui i et desitgi sort. Doncs si passa això, t'has guanyat el cel, per dir-ho d'alguna manera.
0: Escoltem aquestes veus.
6: Que has sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
7: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
8: Ha estat un plaer veure-la jugar i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
9: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva, i si no, està robat.
10: Continua així, xiqueta, continua així.
11: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés.
12: La reina per sempre, noia.
13: Molta sort, Alexia, gràcies per tot.
14: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
15: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
16: Que me l'he passat molt bé ben tant jugant.
17: Alexia, sempre culer.
18: Timem, Alexia.
0: Ai, que bonic, de continua així, xiqueta, Teje. Continuarà així, la xiqueta. Que ja no està xiqueta, eh?
1: No, és una dona.
0: Sí.
1: 32 anys.
5: Però s'ha fet gran el Barça, o sigui,
0: és veritat.
5: Això és el bonic, que ara que estem recuperant narracions, estem recuperant imatges de Maroteca, veus com realment ha crescut, i ho hem anat parlant molt, Teje, com ha canviat l'Alexia, perquè fa uns anys era una persona super tímida, era una persona que més aviat el micròfon deixa'l per un altre, i avui en canvi el comiat, a mi m'ha encantat la naturalitat amb què ha parlat, és que era l'Alexia, no hi havia ni papers ni discursos preparats, sinó que era una conversa de l'Alexia amb les persones importants per la seva vida.
1: És que el primer cop que li van posar la corona en públic en una celebració de títol va fer Jennifer Hermoso, la seva resposta va ser un, i perdó, però va ser l'expressió no me jodes, aquesta corona ara la porta amb gust. Clar. Ha agafat el paper, ha assumit la responsabilitat, en privat s'ha enfrontat a qui s'havia d'enfrontar perquè no s'aturés aquest creixement del femení, i ha sabut marcar la línia per les companyes més joves que s'han anat integrant a l'equip, i el llegat que deixa és... impagable. Com encarna aquest empoderament que ha liderat el Barça a través del seu equip femení l'última dècada?
0: Deixa'm dir una cosa, Palet, clar, se'n va... Avui és l'últim partit de l'Alexia Botellas, però se'n van també la Mapi Luna Batlle. No sé si elles han fet el gest de deixar que la protagonista sigui la seva reina.
5: Sí, la veritat que les seves sortides doncs quedaran una mica en segon pla, evidentment, en comparació amb el que és Alexia, però no ens n'oblidem que, per exemple, Mapi León haurà encadenat 9 temporades aquí al Barça, que en el seu moment va ser un fitxatge històric perquè era la primera vegada que es pagaven 50.000 euros per una futbolista. L'any 2017, ara ja estem parlant de fitxatges milionaris, evidentment molt lluny encara del que és el futbol masculí, però és que fa 9 anys pagar 50.000 euros per Mapi León va ser una bogeria. On avall haurà estat 3 temporades al Barça, no és tant, però també ha marcat doncs un abans i un després, perquè són 3 temporades on el Barça ha guanyat 2 pòquers i 2 Champions. I deixa'm dir que aquest matí hem explicat que segurament també marxaria Marta Torrejón, però tenim una nova informació respecte a aquest tema, i és que sembla que en aquest sentit Marta Torrejón pot fer marxar enrere i finalment quedar-se, que el Barça a última hora li ha presentat una oferta de renovació per una temporada més, i així com aquest matí teníem coll avall que Marta també marxaria, també una llegenda del club, ara la situació és tot el contrari, i si res canvia, doncs Marta com a mínim sí que seguirà una temporada més, així que el Barça no perdrà, per dir-ho d'alguna manera, tanta veterania, perquè Marta als seus 36 anys també és un dels pesos pesats d'aquest vestidor blaugrana.
0: Important la veterania. Mira, contingut per tu per la graderia, Teje.
1: Sí, es quedarà les mateixes temporades que Alexia, perquè va arribar un any més tard, si no recordo malament, Marta Torrejón,
5: sí,
1: per tant la igualarà 14 temporades com a mínim. Home, la graderia... Trucarem la directiva que va ser responsable d'acompanyar el femení en la seva professionalització, Maria Teixidor, i també la Joana Pardos, la directora dels documentals d'Alexia. A més, ens enganxarà el tram final del partit, per tant, jo crec que segur enganxarem en directe el canvi d'Alexia, l'última ovació, i a veure si també l'últim gol.
0: Teje, gràcies, t'escoltarem a la graderia de quarts de nou.
1: Haurem de trobar un raconet per Xavi Pasqual, que ja és oficial
0: sobretot,
1: que marxa també, i a veure què ens explica el Nil Anthony Gordon pel masculí.
0: Gràcies, Teje, i gràcies, Anna Palet. Disfruta aquest partit, que segur que estàs emocionada, i més ara que et posem aquí Magnòlies.
5: Moltes gràcies. Aquesta cançó ja no la podré tornar a escoltar de la mateixa manera, però moltíssimes gràcies.
1: Frase.
5: Una abraçada.
1: T'ha sobrat frase, no la podràs tornar a escoltar, punt.
5: Mai més. Moltes gràcies,
0: una abraçada.

0: Joan, què està passant i què recollim del dia?
1: Estem pendents del nou sisme al PSOE per una nova derivada judicial. Santos Terrán, quan era secretari d'organització del partit, va pagar 4.000 euros al mes a Leire Díez, amb diners del partit, per torpedinar les investigacions judicials que afectaven el partit o el govern. Almenys això és el que assegura el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, diem-ho bé, que els ha imputat a tots dos i també a l'actual gerent del partit, Ana Fuentes. Aquesta última perquè suposadament hauria falsejat factures per ocultar aquests pagaments a Díez. Tot plegat per una trama que es va posar en marxa, assegura el jutge, durant els dies de reflexió que es van prendre el president del govern. Recordareu després que el jutge Juan Carlos Peinado imputés la seva dona ara fa 2 anys. Aleshores es va activar aquesta xarxa per, diu el jutge, desestabilitzar procediments judicials. De seguida en parlem amb l'Antoni Bassas en una causa que afecta el PSC també perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la documentació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament, les de Salvador Illa del 2024. Què investiga el jutge? Si el PSOE hauria pagat a jutges i fiscals per refredar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez i aquesta documentació que es demana és interna, comptable, relativa a les eleccions celebrades aquell 12 de maig del 2024. Estem parlant de contractes, de factures, de despeses de propaganda, publicitat, serveis electorals durant el 26 d'abril i el 10 de maig, és a dir, durant aquella campanya de les eleccions que va guanyar Salvador Illa. Aquests documents ja es van presentar davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes. Pedro Sánchez continua insistint que resistirà, manté el seu suport a Zapatero i assegura que ja es va actuar contra Leire Díez, tot i que va ser ella qui va abandonar el partit. Manté que no avançarà les eleccions.
2: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: L'escorcoll a la seu del PSOE ha esclatat poc abans que comencés avui la sessió de control al govern. En Pedro Sánchez, des de Roma, per tant, no hi era al Congrés, qui tenia un paper complicat era la vicepresidenta Yolanda Díaz, sòcia del govern de coalició.
3: A mi no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? Nada. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a demanar eleccions mirant cap als socis d'investidura.
4: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio.
1: I el secretari general del partit, Miguel Tellado, ha respost a això quan se li ha preguntat, en aquest cas a la Sexta, sobre una possible moció de censura, si és més a prop perquè la presentin.
5: Yo creo que las estrategias no se cuentan, se ejecutan. El Partido Popular quiere acabar con este gobierno de la corrupción cuanto antes y, desde luego, todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices de estas cloacas o si, por el contrario, quieren finalizar una legislatura que probablemente nunca debió haber existido.
1: Míriam Nogueras, de Junts, ha dit això a Antena 3.
6: Pedro Sánchez va esperar a que haya una posible moción encima de la mesa, a hacer algo él, a reaccionar él.
1: I a Gabriel Rufián ha posat la línia vermella de les eleccions en si es demostra finançament il·legal del partit.
7: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena, també l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Joan Herrera. El jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys. Andrea Villòria.
8: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Helena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Helena Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori. L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Sumar al Congrés i també l'investiguen aquest cas al Tribunal Suprem.
1: I parlem ara dels professors que ja han assecat tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts de l'AP7 i de l'A2 per la vaga que estava convocada avui a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el so de la protesta que ha durat més estona, en aquest cas a Tarragona, al sud, ara que encara continua la reunió entre sindicats de professors i el govern. Anem fins a la Conselleria d'Educació per saber l'última hora d'aquesta trobada. Soledad Domínguez.
9: Bona tarda. La darrera oferta del govern suposaria un increment global de 4.700 euros bruts anuals per a tots els professors que s'aplicaria de forma progressiva en els pròxims 4 anys. Aquest increment cal sumar també al que ja s'ha pactat a nivell estatal. Els sindicats, però, encara no ho donen per bo si admeten que les xifres s'estan acostant al que ells demanaven. Ara, amb dues parts, estan intentant concretar també el compromís respecte a l'escola inclusiva. Educació diu que mantindrà els pròxims anys el ritme de contractacions extra que ja ha fet aquest curs, que ha compromès pel següent, però els vaguistes volen un compromís per escrit i amb números detallats. Els sindicats estan utilitzant, Joan, la demostració de força que han fet avui, tallant carreteres per tot el país per apretar al màxim a l'administració, a la que avisen de que tot el que es pugui acordar a la mesa haurà de ser ratificat després pels docents. Sembla que la reunió d'avui està a punt d'acabar i que s'ha acordat que demà a les 12 continuen negociant.
1: Gràcies, Sole. Demà torna a haver-hi aturades, en aquest cas als Vallesos i al Marès, i avui també s'ha convocat vaga a totes les plantes de refineria d'arreu d'Espanya. 20.000 treballadors en total, dels quals 800 a Catalunya, i en concret a les dues refineries que hi ha a Tarragona, Repsol i Acesa. S'han bloquejat les entrades de les dues refineries al polígon químic de Tarragona. Bàsicament demanen a la patronal que negociï la jubilació anticipada per ells perquè la seva feina requereix molt d'esforç físic. També és un dia de protestes dels treballadors afectats per acomiadaments massius en empreses industrials. Han protestat a Nestlé per un ERO que a Catalunya pot afectar 178 persones. També hi ha hagut protestes a la zona franca pels 211 treballadors de Nissan afectats per l'ERO que ha presentat la companyia, i els treballadors de Vic, de la planta de Llet Pasqual, també han protestat contra un acomiadament massiu que hi prepara l'empresa, que encara no saben a quants pot afectar. Avui el conseller d'Empresa, Miquel Samper, admet que el degoteig d'acomiadaments és preocupant, però que no es pot comparar amb la crisi del 2008.
10: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir, doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008, en ocasió de tot allò que va passar amb Lehman Brothers i amb les hipoteques subprime. Per tant, el moment és totalment diferent.
0: Carbó, a temps, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Molta calor, no?
0: Molta calor. Temperatures pels núvols.
11: Ens falten ja els adjectius, no?, per qualificar aquesta situació, i per això m'agrada començar recordant. Estem al mes de maig, perquè sí, sí. Anem normalitzant, no?
0: Fas bé de recordar, perquè de sobte pensem que estem de vacances i que és agost, i no és el cas.
11: La sensació ho és, no? Però, mira, ara estava mirant el mapa de màximes per demà. Avui ha pujat lleugerament respecte a ahir, destacant màximes properes als 35 graus al Prepirineu, cap a l'Alt Urgell, cap al Pallars Sobirà, Andorra la Vella han assolit pràcticament 32 de màxima, i ara, com a conseqüència d'aquesta calor, hi ha algunes nuvolades a la part central del Pirineu, però res, són nuvolades de calor que deixen alguna gotellada, poden deixar algun xàfec, però molt localitzat. El que es confirma és que entre demà i divendres, i algunes comarques també dissabte, és quan ja assolirem el màxim de calor. D'entrada, aquesta pròxima nit les temperatures baixaran menys que les anteriors, mínimes de 15-20 graus. A la ciutat de Barcelona ja hi haurà més barris a mínima tropical, però vaja, no és una situació que es caracteritzi per mínimes molt altes, perquè acaba baixant, no?, al final de la matinada, però ja aquesta pròxima nit tindrem alguna excepció a les comarques de Girona, en concret al nord de l'Alt Empordà. Aquí, com hi haurà vent del sud tota la nit, hi haurà mínimes per sobre dels 25 graus.
0: Uau.
11: De manera que aquí ja molta calor tota la nit. Després, demà, doncs, el sol tornarà a lluir la major part d'hores i les màximes s'acabaran situant ja una mica per sobre dels 30 graus a la mateixa línia de la costa, a prop del els 35 a tot el prelitoral i a l'interior i els superarem amb facilitat a l'interior de Girona, a la mateixa ciutat de Girona. Demà rondarem els 36-37 de màxima, valors similars al Llobregat, entre el sud del Berguedà i a l'interior del Baix Llobregat, màximes també de 36-37 graus, i cap al Pla de Lleida, que és on esperem més que pugi demà la temperatura, ens aproparem als 38 graus, fet que significaria un rècord de temperatura per un mes
0: increïble,
11: de maig.
0: Increïble, 38 al maig.
11: Però, clar, també

0: sols fa 4 anys, no?, d'aquest rècord, al maig del 2022, a moltes comarques catalanes va fer més calor que el que esperem per demà. I aquest és el tema, no?, la reiteració d'aquestes situacions. Demà, per cert, amb més calor, també hi haurà més nuvolades al Pirineu, sobretot al Prepirineu, també a la Catalunya Central. Poden donar allà alguna tempesta de calor, amb poca aigua, però algunes ratxes intenses de vent. El cap de setmana tot apunta que aquestes tempestes anirien a més, però, de fet, el que haurem d'estar atents ara, quan es donin les situacions de tempesta, doncs ja sabem, no?, com són les tempestes després de la calor. Poden ser molt violentes, de manera que ho haurem d'analitzar pel cap de setmana.
1: Doncs demà ho fem. Gràcies, Carbó.
0: Que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest 27 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Diplo.

0: tot l'assajant, eh? Mira.
1: Aquesta és la part que t'agrada.
0: Mira, mira, mira. Ah, no, encara no, encara no.
1: Ens han acabat, eh?
0: Ara, ara, ara. Diplo, un dels DJs d'electrònica que es diu Electronic Dance Music, l'EDM, que és una mica, perquè ens entenguem, l'electrònica comercial que sí, sobretot sonava del 2010 al 2020, més o menys. Eh? Mm. Però és molt conegut, Diplo, nord-americà. Ha produït cançons per Beyoncé, per Madonna, per Bad Bunny, per Rosalía, per Usher, per la CIA i també amb Justin Bieber, com aquesta Where Are You Now, que és boníssima. Diplo, 47 anys. Fa més de 20, que és DJ, molt premiat, molt reconegut. I també té molta gràcia a les xarxes socials, explica i a vegades fa vídeos de coses que es troba amb els fans, els sets, coses que es troba darrere, a vegades coses curioses. I fa poc va voler compartir un moment que ha anomenat la festa més exclusiva de l'any. Aquest és el text a Instagram que acompanya del vídeo d'aquesta sessió que per ell és tan especial, on punxa un dels seus últims temes, que és Two Steppin'. Aquest és el vídeo. I aquí el veiem punxant, animant el públic, fins que es fa un pla general i el text hi posa afegint la graduació del jardí d'infància del meu fill a la llista de sets més importants de la meva carrera. I és que sí.
1: Estàs dient que està fent de DJ pel seu petit.
0: Abandona tots els grans festivals per punxar davant d'un grup de nens petits disfrutant el jardí de l'escola, rodejats de pares, de confeti, els que anima i els hi diu això. Preparats per tornar-vos bojos? You ready to get crazy? I aquí se senten tots els nens saltant i ballant. I t'haig de dir
1: però
0: que...
1: Però petitons, eh?
0: Molt petits. Molt 6-7, clar, el seu fill, el seu tercer fill de 6-7 anys, que es gradua al jardí de la infància, que li han fet una petita festa i tots els amics estan saltant i ballant, Diplo. Que escolta, quina enveja, aquests
1: home,
0: nois,
1: exacte,
0: eh? Perquè hi ha gent que es gasta 300 euros per un festival per veure Diplo i escolta, aquests nens
1: ve
0: el tenen
1: pare,
0: allà.
1: Ve el pare de Diplo
0: ve el pare i es posa als ja altaveus, la taula de mescles i a punxar. Que els nens, estic segur que és del públic més difícil, eh? I es veu com disfruten el
1: dia.
0: Es veu com disfruten.
1: Dos minuts que tenim aquí ja. Tota la resta del programa està asseguda aquí.
0: Els dimecres, l'equip dels dimecres.
1: S'han agafat de la mà com si... com una colla sardanista. Mira, ja a un li sentim la veu, a l'altre el somriure. Es diuen Antoni i Irene. Dos minuts, ara tornem. Making bad decisions. I ain't too drunk, but I'm close. You're my blue jean, baby, driving me crazy. Hop in my 4x4, two seats, let's roll. Al balcó.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Amb l'arribada del bon temps, ve de gust gaudir d'escapades per passar el dia a la natura i gaudir d'un pícnic. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem de receptes de tàper. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Us donarem alguns consells que poden servir tant per dur a plans a l'aire lliure com a l'oficina.
1: Menjar sa i de tàper és possible?
2: I tant que ho és. Això sí, hem de tenir en compte alguns aspectes per evitar combinacions que augmentin el consum calòric. Us deixo alguns consells. Per exemple, triar sempre aliments de temporada, especialment verdures i hortalisses, garanteix plats variats i nutritius, siguin crus o cuits. Algunes opcions pràctiques inclouen amanides de llegums, hamburgueses vegetals, quix, pastissos salats, empanades, formatges, fruits secs o entrepans gourmet. Ingredients que podem utilitzar de base: pasta bullida, arròs blanc, llegums, i que podem combinar amb verdures i conserves. Postres, alguna peça de fruita o fins i tot vasets de crema o iogurt, sempre que disposem de nevera. Si portem begudes, ens caldrà una nevareta amb molt de gel per mantenir-les fredes.
1: Quines condicions de transport hem de tenir en compte?
2: La nevera portàtil ha de mantenir-se per sota dels 4 graus, amb gel o plaques refrigerants, evitant obrir-la sovint i separant begudes i menjar. Els aliments es poden portar en tàpers reutilitzables i les begudes en termos o ampolles d'alumini per conservar millor la temperatura. Dur sempre una bossa per a residus és important per no deixar la nostra empremta i cuidar l'entorn.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: ¿Eres seguidor de esta cadena?
6: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
9: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
9: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
10: Jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés LOR. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
13: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenia el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
18: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
17: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
19: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
20: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver, más info en visionlab.es.
21: ¿Qué es el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7:49, Antoni Bassas, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, distret.
0: Distret. És que avui ha estat
1: una llengua fora, però...
0: un matí de... per no desenganxar-se de la ràdio. Jo no donava l'abast. No. Era com un pop amb molts tentacles i ara la UCO era requerint informació Ferrat, ara era la seu de Guàrdia Civil,
1: bueno,
0: el
1: despatx
0: de Ferries...
1: Bueno, i ara a la tarda la raça ha caigut al PSC, no?
0: I ara el PSC.
1: Vull dir que...
0: És aquesta esquitxada general.
1: Això que... em recorda una mica, perquè les que ja tenim alguna dècada podem aportar la nostra experiència, em recorda una miqueta l'any 96.
0: Els sí, últims... te'n vas al 96, clar.
1: Sí,
0: clar,
1: els últims mesos, o sigui, fa 30 anys, els últims mesos del govern de Felipe González, quan li sortien escàndols a dojo, fins i tot en el BOE, o sigui, en el paper del BOE, etc. I ja el Partit Popular ja estava a punt d'entrar. Clar, la gran diferència és que el 96 el PP estava per estrenar. Que se mantengui bé. El PP, fundat per 8 exministres franquistes, era com la continuació del règim, ja sabíem una miqueta que hi podíem esperar, però encara no havia governat en democràcia. Ara el PP ja ha governat i sabem que la seva trajectòria en matèria de corrupció és igual o superior de lamentable a la del PSOE. O sigui que tampoc és allò que diguis, bueno, és que ara vindran uns tu que són immaculats, no? I recordem que Sánchez substitueix Rajoy amb una moció de censura perquè Rajoy cau per la corrupció. O sigui, sap greu perquè la societat va molt exigida. Mira tu el que està passant amb els mestres i amb els metges i amb, la,
0: sí, sí.
1: I amb el poder adquisitiu de la gent que fins i tot treballant, no? I l'habitatge, no? I tot plegat, doncs, és una pluja de desmoralització que cau sobre la societat. Això hi ha la que, per dir-ho així, es deixa desmoralitzar, perquè jo crec que hi ha molta gent que ja passa olímpicament, la qual cosa és fatal per la democràcia. No?
0: Jo he escoltat algun jove en plan, i després em diràs que vagi a votar.
1: Sí, i llavors la resposta és, doncs sí, et diré que vagis a votar.
0: Això he dit.
1: Que vagis a votar... doncs el que et sembli el millor, si no pot ser el millor, doncs el menys dolent, i si no en trobes cap, vot en blanc, però mira, aquest és un sistema que amb totes les seves imperfeccions ens permet moderar una mica la llibertat de tots plegats i no anar-nos ganivetant pel carrer, no? Després, això, com avui parlarem, està molt atacat, curiosament no per la base, sinó per dalt, per les grans companyies, sobretot les companyies de la intel·ligència artificial, que ja són molt més poderoses que els estats en tots els sentits.
0: Et faig la passarel·la just amb la que estava caient, no? Avui el president Sánchez era a Roma.
1: Sí, home.
0: Ha estat amb el Papa Lleó XIV una horeta.
1: Sí,
0: no?
1: És...
0: Diu que molt ben aprofitada.
1: Sí, l'habitual en les audiències papals, sí.
0: Han parlat d'immigració, pobresa...
1: Sí. Després s'ha reunit amb el secretari d'Estat Vaticà, que vindria a ser com el primer ministre, i per tant, doncs, allà han parlat més de temes polítics. Recordem que el papa vindrà d'aquí 15 dies.
0: Sí.
1: D'aquí 15 dies, el papa, a aquesta hora, estarà oficiant la missa a la Sagrada Família.
0: A aquesta hora, tu estaràs a dins?
1: Sí, teòricament sí.
0: I
1: vaja.
0: Jo amb una mica de sort hauré pogut parlar amb tu abans.
1: He rebut
0: quedem
1: com una...
0: a la cua?
1: Sí, cap problema. He rebut avui una preconfirmació de que un dia, que encara no em diuen quin i tal, hauré d'anar a buscar, crec que a la plaça Espanya, l'acreditació. O sigui,
0: a la plaça Espanya?
1: Sí.
0: Com si fossis un runner, i els runners van allà. Quan
1: hi ha curses. Crec que com el centre de premsa allà. Bé, és igual. Total, que el papa d'allò... Però aquesta setmana el papa ha sigut notícia per la presentació de la seva primera encíclica, que ja sabem, les encícliques són uns llibrets, uns documents doctrinals.
0: 110 pàgines.
1: Sí, en el que els papes afirmen coses que passen a ser doctrina i que marquen bastant el seu pontificat. Aleshores, és molt interessant perquè quin ha estat l'objecte de la seva primera encíclica? La intel·ligència artificial.
0: T'ha sorprès?
1: No. Això empalma amb un interès que ell ja va mostrar dos dies després de ser escollit. Ell va dir que dos dies després del maig del 2025, ara fa un any, que un dels principals desafiaments per a la humanitat era la intel·ligència artificial, i a més va precisar que havia triat el nom de Lleó per arribar, com a, quan li pregunten quin nom vol ser, vols que et diguin a partir d'ara, va dir Lleó. En recorda Lleó XIII, que a finals del segle XIX va fer una encíclica titulada De Rerum Novarum, és a dir, de les coses noves, per parlar de la revolució industrial, l'efecte sobre els treballadors, i va fixar el que se'n va dir la doctrina social de l'Església. Ara el papa creu que estem en un moment similar, perquè la intel·ligència artificial està canviant el mercat de treball, però no només el mercat de treball, és que pot afectar fins i tot la dignitat humana. Per això, Bueno, és que a més va fer una cosa que no havia fet mai, que és anar-la a presentar l'encíclica ell personalment, sí. I va fer una referència al fet que ell va cridar en l'encíclica a desarmar la intel·ligència artificial, que és una...
0: És un verb molt fort, eh?
1: Molt fort. Ell mateix explica per què el va triar.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: És molt interessant, bueno, primer que parli en anglès i en
0: a mi m'agrada molt escoltar-li la veu, també.
1: Sí, clar, en anglès, perquè és la primera vegada que un papa és natiu en anglès. I per tant, diguéssim que en aquest sentit parla a tot el món en la llengua que avui dia ha esdevingut el llatí universal, no? Però doncs, en aquesta frase que l'hem sentit, diu, he triat deliberadament la paraula desarmar perquè estic, diu, que això és molt periodístic, diu, perquè haig de trobar una paraula que capti l'atenció de la gent.
0: Per un clickbait.
1: Per un clickbait i perquè vull despertar consciències. Vull despertar consciències. Per què vol despertar consciències? Bueno, ell el que diu és que la dignitat fonamental de cada persona no s'adquireix, que no s'ha de guanyar ni necessita ser demostrada, que les innovacions tecnològiques no són neutrals perquè poden augmentar la participació i la justícia, però poden ampliar les desigualtats, el control i l'exclusió, que, per tant, no es pot considerar la intel·ligència artificial com moralment neutra, que en algunes... És a dir, que desarmar la intel·ligència artificial significa treure-la de la lògica de la competència armamentística i que per això no basta en regular-la, que l'escola no està cridada a perseguir la velocitat del món digital, sinó oferir allò que lo digital per si sol no pot donar, que és temps compartit per aprendre i per tenir relacions fiables. O sigui, el que vull dir és, abans ens deien, bueno... un martell és bo o dolent? Bueno, depèn de l'uns que en faci. Si és per clavar un clau és bo, si és per picar el cap d'algú és dolent. Ell diu que la intel·ligència artificial escapa aquesta dualitat. Home, que sí que hi ha aplicacions que poden ser bones, però ell diu, no miris l'eina, mira qui hi ha darrere de l'eina.
0: Clar.
1: I perquè, què pot aconseguir des de darrere de l'eina?
0: Perquè ell diu, la tecnologia... pot curar, connectar, educar, cuidar la casa comú, però també pot dividir, descartar, generar noves injustícies.
1: Clar, el que diu és si hi ha d'haver una substitució massiva de llocs de treball, si a través de la intel·ligència artificial ens faran pensar tots el mateix perquè donarà els mateixos resultats. Si aquestes empreses són tan potents... poden passar per sobre de la voluntat democràtica dels estats. Sobre això, avui he portat unes xifres que em semblen molt, molt significatives. De què estem parlant quan parlem d'intel·ligència artificial? Perquè, aviam si les trobo, perquè les tinc aquí...
0: Mira, mentre les busques, ja saps que hem de parar.
1: Ah.
0: No només això,
1: tant,
0: sinó que
1: has
0: de... Tenim aquí en
1: sí.
0: Claudio Matas, l'assistent.
1: Sí,
3: has de parar ja. Assistent virtual.
0: Tens 10 segons.
1: No, parem i després t'explico una cosa.
0: Vale, després m'expliques una cosa.
1: Molt bé.
0: No marxeu, eh? Busqueu-nos al 96.9.
3: A les freqüències de la cadena SER continua aquí el balcó, com sempre. A l'app de la cadena SER trobareu la cara de l'Anna. Doncs ara, quan arribin les 8, heu de seleccionar la cara de l'Anna per seguir amb nosaltres.
0: Si no,
3: hora 25 amb l'Aimar Bretos.
0: És a dir, torneu a l'app i busqueu-nos.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, cadena SER.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
7: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
8: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat, eh? I perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, Alcarràs, hipopòtamo.com.
9: T'agradaria treballar en un sector que té plena ocupabilitat? Forma't com a professor d'autoescola amb un grau superior en formació per la mobilitat segura i sostenible. Una professió amb més de 10 sortides laborals. Feina 100% garantida. Només et cal el batxillerat o un equivalent per accedir-hi. I ara per només 221 euros al mes. Proper inici de curs al mes de setembre en horari de matí de dilluns a divendres. A Barbastre. Instituto FP Vial. Primer centre autoritzat a nivell nacional. Places limitades. Informa't a fpvial.es.
10: Atenció, empreses. Feu els vostres esdeveniments i congressos al Monestir de les Avellanes, rodejats d'història. Fins a 11 sales de diferents capacitats i muntatges polivalents, amb les tecnologies més actuals. Coworking, treball individual, reunions reduïdes, jornades, congressos, amb possibilitat de servei gastronòmic ofert pel restaurant al claustre, allotjament a l'hostatgeria del monestir i activitats complementàries. Informeu-vos. Monestir de les Avellanes, Eco Resort, a Os de Balaguer. Monestir de les Avellanes. Llanes.com.
4: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: No vull perdre ni un segon, són les 8. Antoni, vas estar preparades unes dades. Estem parlant de l'encíclica La Magnífica Humanitas.
1: Sí.
0: I tens dades.
1: Sí, no, deixa'm que et digui una cosa. El papa, ell és doctor en teologia.
0: Sí, i matemàtic.
1: I després... És llicenciat en matemàtiques. Ah. És llicenciat en matemàtiques, però fa més de 40 anys que es va llicenciar en matemàtiques. Té un pensament científic molt estructurat. I després m'ha fet molta gràcia una cosa, que té un màster en espiritualitat. Que dius, home, sí, si és papa segur que té un màster.
0: M'encanta, però el màster en espiritualitat.
1: Sí, de l'any 82, o sigui, molt abans de ser papa. No, les dades que et volia donar és que Nvidia, que és aquesta empresa de serveis, el gegant de serveis de
0: la més poderosa del món, ara per ara,
1: val, el seu valor borsari, 100 vegades més que el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. Meta, és a dir, Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta té aproximadament el valor del Producte Interior Brut d'Espanya. Nvidia té el valor del Producte Interior Brut del Japó o d'Alemanya. Sí, aquestes empreses tenen una força econòmica enorme, però és que, a més, és a dir, allò que algunes vegades havien dit, no, va, tenim internet, algú va votar internet? No, va venir, no? Bueno, sí, doncs...
0: M'encanta dir, algú va votar? Voleu internet?
1: No, es va
0: aparèixer
1: bueno,
0: les vostres vides
1: artificial
0: per quedar-se.
1: Ens pot fer moltes coses que ningú no ha votat senzillament perquè té una força colossal per fer-ho, no? I ara, per demostrar-ho, anem a fer una bonica demostració.
0: Amb en Claudio Matas, que té aquí assegut al seu costat, què aneu a fer?
1: Què anem a fer? Mira, fa 2 anys, amb aquesta visió pionera que tenim de la tecnologia i de la ràdio, ja vam fer una cosa semblant. En aquell dia, en aquella ocasió, jo vaig confessar, vaig simular uns problemes de relació conjugal, que després em van crear problemes de relació conjugal. perquè van sentir per la ràdio aquestes consultes i em van dir...
0: Vas simular una conversa amb la teva dona.
1: Sí, has intentat dir-me alguna cosa per la ràdio? No. Bueno,
0: jo vaig patir, eh?
1: Sí,
0: jo vaig patir, vaig dir ara... Bueno,
1: total, que això ja està. Això, aquell projecte ja ha quedat abandonat.
0: Tot està.
1: Però recordem que aquelles respostes que ens donava la màquina trigaven com uns 3 segons. Bueno, avui dia comprovareu a quina velocitat contesta. Si jo li pregunto, per exemple... Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
2: D'acord, cap problema. Estaré atenta i quan comenci la connexió em posaré en marxa amb les respostes i la conversa.
3: Està preparant per la connexió.
1: Molt bé. Doncs la pregunta que et faig.
2: Cap problema. Si vols, abans de començar l'entrevista, puc repassar amb tu les preguntes o qualsevol detall que vulguis aclarir i així anirem amb més seguretat.
1: No, vaig directament. Mira, la pregunta és, hi haurà eleccions anticipades a Espanya?
2: Encara no s'ha anunciat oficialment, però hi ha una possibilitat moderada que hi hagi eleccions anticipades a Espanya el 2026. Actualment, les eleccions generals haurien de ser abans d'agost del 2027, però la plataforma Polymarket estima un 28% de probabilitat d'un avançament aquest any. Les pressions sobre el govern, amb escàndols de corrupció, i els mals resultats autonòmics al PSOE fan que es consideri possible.
1: Molt bé, moltes gràcies. I ara una última pregunta que ens sembla molt interessant. Pots descriure, en només de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al balcó?
2: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
1: Moltes gràcies.
0: Ah, el que m'has de deixar.
3: Per això aquest programa té els oients que té.
0: Home,
1: fins i tot ho sap,
0: això...
1: la intel·ligència artificial.
0: Escolta,
1: Puigvoltes.
0: M'ha interessat més altra pregunta a mi, la de les eleccions.
1: Que el 28% de Polymarket ja diu que...
0: Però saps què? Ahir vam estar explicant que l'han prohibit, aquestes enquestes de Polymarket.
3: Aquí
1: són com apostes, no?
0: Com apostes,
3: són apostes,
0: clar.
3: En què pots posar qualsevol tipus de pregunta, però... i que han estat molt, per exemple, van predir que Donald Trump guanyaria. No.
0: A traïció, la teva pregunta
1: de l'estil. La pregunta de la traïció, o sigui, clar, això vol dir que la màquina té crítiques que et deuen haver fet, respostes que deuen donar gent que han entrevistat i que ha passat pel programa. O sigui, la màquina et coneix, sap quin és el teu estil...
0: Sort que ha contestat això. Un moment, i ara imagineu-vos que diu... No sé qui és, ara Puigvoltes, que podria ser... fa programes que no són interessants, sí, els seus temes són desastrosos.
1: Sí, la cosa és, ho saben tot, eh?
0: Sí. Ho saben
3: també
0: tot.
3: Diré que la intel·ligència artificial sempre és molt educada.
1: Sí.
3: Mai
1: sí.
3: Et dirà coses negatives. Això
0: Antoni, has preguntat algú de tu mateix o no?
1: Sí, però avui no.
0: Vols que hi preguntem algo?
1: No cal. No, perquè si ha de dir coses educades no tindrà gràcia.
0: Va, deixa'm fer una pregunta. És feliç l'Antoni Bassas al balcó?
2: Exacte. És una molt bona observació. L'Antoni Bassas al balcó també sap crear aquesta intimitat, però amb una mirada molt crítica i una curiositat incisiva. Així que ara sí, crec que tens tot el que necessites per la conversa.
3: Amiga.
0: Molt bé. Gràcies, gràcies. Vosaltres dieu gràcies? Li
1: gràcies. Gràcies.
2: A tu, cap problema. Estic aquí per ajudar. Quan vulguis, ja m'ho diràs, i si necessites més suport en el futur, ho anem mirant.
3: Molt bé.
1: Esclar, és com addictiu, això. Això és com la ciència-ficció aquella, la gent que s'enamora del seu assistent virtual i tot això, no?
0: És molt fort, Her, és bueno, aquella pel·lícula.
3: Això ara passa de la realitat.
1: Bueno, i una cosa ara, no?, el seu assistent. No,
3: sí, sí. Sí.
0: Escolta, que t'ho volia preguntar, l'encíclica te la llegiràs sencera? Té 145 punts.
1: Potser l'estiu, ara mateix no, perquè també t'haig de dir que hi ha... si vas a la intel·ligència artificial hi ha molts resums.
0: Vale, faràs això, eh?
1: No, he mirat alguns resums, vaig sentir el que havien dit, però no l'he llegit sencera. Diu més coses, no parla només de la intel·ligència artificial, demana perdó per l'esclavitud, en nom de l'Església.
0: Sí.
1: I, aviam, aquí... I, molt important, critica el concepte de guerra justa, que el va crear Sant Agustí, i ell és agustinià. El que passa que no és veritat que es carregui Sant Agustí, el que diu és no es pot aplicar immediatament per tot, i parla del dret a la legítima defensa. El que passa que el que tenim últimament és no, és just perquè és injust que Iran tingui la bomba atòmica, no? I en canvi és just que jo la tingui.
0: Jo també me la llegiré. Mira, el punt 245, amb la mateixa fe de Maria, diu, ens hem de convertir en teixidors d'esperança en el nostre món.
1: Doncs ja està.
0: Doncs ja està. Bassas, gràcies.
1: A tu.
0: Fins dimecres que ve. 2 minuts i que escoltem a la Irene.
4: El balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
6: ¡Valorado!
5: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
6: Y otra. ¡Valorado!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
8: No, me ha entrado esto.
7: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
10: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
11: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
12: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
13: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
14: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
13: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
14: ¿Anda?
13: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
15: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Cada día ando más despistado.
17: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior. De Pharma OTC.
18: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
19: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
20: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
8: Y con menos esperas.
20: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: A la cadena SER. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Irene Cordón, com estàs?
1: Molt bé, molt
0: Mira,
1: contenta de ser aquí.
0: Deixa'm connectar un moment, que tenim el partit en marxa, l'últim partit d'Alexia Putellas. Ana Palet, com estàs?
2: Hola, què tal? Com estem un altre
0: que
2: cop?
0: Que hi ha penalti?
2: No ho sabem encara, ho està revisant l'àrbitre, s'està revisant el VAR. Podria haver-hi penal per una falta a Quica Nazaret dins l'àrea i en cas que l'àrbitre assenyalés aquest penal, l'encarregada sempre de xutar-los és Alexia Putellas, avui no seria diferent. Clar. A veure, perquè ara està fent el gest de la tele i diu que no hi ha penal.
0: No hi ha penal.
2: Per tant, llàstima, oh. Perquè avui la tònica, Anna, perquè et facis una idea, en aquest Barça 2, Reial Societat 1, és que totes les futbolistes busquen Alexia perquè volen Clar. Que s'acomiadi...
0: Totes
2: gol,
0: li passen, no? Totes li passen...
2: Però descarat, eh? Descarat. L'Alexia més aixeca els braços i les mans ja, perquè la
0: vegin. A mi no
2: la
0: me la passaven mai quan jugava a futbol, de veritat.
3: Però, perquè tu no ets Alexia Putellas, tampoc.
0: No ho sé, però aquestes coses de dir...
2: No, avui és un totes per ella. Es nota que l'estan buscant que sí. Perquè marqui el gol i, home, si ho pot aconseguir, doncs encara millor. Hem tingut aquesta quasi oportunitat amb el penal. Llàstima que al final doncs l'àrbitre ha decidit no xiular-lo després de la revisió, però ja si Alexia sobre es pot acomiadar amb un penal, doncs... Doncs història rodona.
0: Doncs gràcies, Anna Palet.
2: Vinga, una abraçada.
0: Abraçada. Adéu. Irene, sempre que estem aquí, el futbol es cola d'alguna manera.
1: De debò, eh?
0: De debò.
3: Futbol Escolta, i antiguitat, antiguitat i futbol.
0: Exacte. A més, avui va una mena de...
3: Avui va del futbol de l'època.
0: Exacte.
3: De l'època antiga, sí o no?
0: Sí, en certa... Home, gladiadors diries que són...
3: Sí, sí. Era l'entreteniment del poble,
0: joc.
3: No?
0: Li compres el Joan?
1: Sí. Li compro.
3: L'entreteniment del poble.
0: Clar.
3: Parlem de gladiadors, que és un clàssic sobretot de l'època romana.
0: Que ens encanta.
3: I seria correcte dir jocs de gladiadors? Era
1: sí,
3: això?
1: Els combats o els jocs de gladiadors, com vulgueu, o lluites.
3: Quan van començar?
1: Clar, aquí ve la pregunta. El primer que hem de dir és que no són, originàriament no són
3: romans.
1: No?
3: Ah, no?
1: I és veritat que nosaltres l'associem amb aquesta cultura, però són d'origen etrusc. És a dir, hi ha una civilització que, contemporània, una miqueta just abans dels romans, que molt interessant, jo sé que n'hem parlat més d'alguna vegada,
0: dels etruscos, sí.
1: Perquè és una cultura doncs, gran oblidada. Llavors, ells tenien uns combats de gladiadors però amb un marc, amb un ritual funerari, és a dir, amb motiu de l'enterrament d'una persona benestant, sobretot de les elites, d'aquestes elites o nobleses o monarquies, quan moria una persona, es feien aquests jocs perquè s'havia de vessar sang i aquesta sang es donava en ofrena a unes divinitats. Per tant, fixeu-vos que són uns combats que tenen aquest caràcter màgico-religiós, que s'ubiquen en aquest espai privat, en el món funerari, però en canvi, quan nosaltres diem gladiadors, què veus?
0: Lúdic, que són lúdics.
1: Són lúdics
0: que van començar
1: públics,
0: zero lúdics.
1: Exacte, o sigui, hi haurà un pas.
3: En una arena, al principi, o no?
1: No, clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que hi ha tota una evolució. Primer aquesta, no? De treure-li aquest caràcter sacre perquè es converteixin en caràcter lúdic, de privat passen a ser públics i de truscos passen a ser romans. Llavors, què és això? Doncs són aquests combats, són aquestes lluites que se'ls donava al poble perquè tingués com a entreteniment aquestes lluites. On es feien? Clar, jo crec que tots i a totes ens ve al cap la pel·lícula de Gladiator, que us demano, sisplau, que no digueu Gladiator, heu de dir-ho en llatí.
0: Gladiator.
1: Gladiator.
0: Sort que ho has dit, perquè...
1: Clar,
3: jo he vist l'avui fa res, vaig veure no, la dos amb
0: però l'haguessis espifiat, t'haguessis dit
3: sí,
0: gladiator
3: sí.
1: Que per ser la paraula gladiador, gladiator, ve de gladium, que és el nom que rep l'espasa, que és aquesta espasa petitona amb la qual ells lluiten. I elles, que ja parlarem ara. Llavors, on es feia? Amb un origen, és veritat que les pel·lícules, no? Ràpidament veiem aquella estructura, que són aquells amfiteatres meravellosos, construïts en pedra, però hi ha també tota una evolució, perquè originàriament es feien al fòrum. Recordem que el fòrum és la plaça del poble.
3: Sí. Sí,
1: és allà, doncs,
3: no hi havia
1: centre,
3: grades ni res, no?
1: No hi havia res d'això. Sí que és molt curiós perquè en alguns dels edificis del voltant comencen a posar-hi balcons i aquestes balconades era per poder tenir una visió més bona d'aquests jocs, d'aquestes lluites de gladiadors. Llavors, a poc aniran apareixent unes estructures de fusta mòbils que, com una espècie d'embalat, quan nosaltres anem a les festes majors, que també al fòrum...
3: I els romans es van inventar les grades, també?
1: Sí, ells tenen, no, ells ja tenen el teatre. Llavors, què és un amfiteatre?
3: Sí, sí, sí.
1: Fixa't en la paraula, no? Vitruvi, que és el gran arquitecte llatí de l'època, diu, a veure, no, jo no paro a explicar de què, com està fet o arquitectònicament parlant un amfiteatre, diu, perquè són dos teatres juxtaposats. L'únic que fan és substituir allà on aniria l'escenari i l'orquestra per aquesta arena que ara comentaves fa un moment. Llavors sí que em posen aquests dos, té aquesta forma elíptica, que és molt important veure aquesta forma elíptica, veurem per què, i col·loquen aquesta arena. L'arena per què s'hi posarà? Això ja és en una època en la qual ja veiem uns amfiteatres que no són aquestes estructures de fusta, però l'arena serveix per absorbir la sang.
0: És el que estava pensant.
1: Perquè aquí s'hi va vessar molta sang. Quan parlem d'aquestes lluites de gladiadors, doncs, evidentment...
0: I quedava llavassada i posaven més sorra
1: damunt. Passes el rasclet. Passes un rasclet com...
0: Com els toros, els braus.
1: Igual, exactament, que els toros.
3: Tu parlaves de la funció que hi havia que al principi amb els etruscs era una i després
1: sí,
3: passa una altra, que passa a ser l'entreteniment i que llavors era pel poble. Sí. Per què canvia això? Perquè, per exemple, els emperadors volien buscar una manera d'entretenir el poble?
1: Sí, hi ha una dita romana que diu pan y circo, és a dir, dona-li menjar, dona-li aliment i entreteniment i el poble el tindràs content. A dia d'avui, us asseguro que passa exactament el mateix. Fixeu-vos, hem parat per parlar del
0: amb el futbol,
1: possible...
0: Ja estàs.
1: Clar, és que tot ho associo, tot ho associo. És evident, sí, mentre la gent pugui menjar i tingui una mica d'entreteniment, i ara amb el Mundial de Futbol, etc etc, la gent el tindràs molt més tranquil. Això els romans ho van tenir molt clar. Llavors van veure que... tenien problemes afegits, com per exemple què fan amb els condemnats a mort. No hi ha presons a Roma, fixeu-vos, no n'hi ha. Per tant, què en podem fer? Llavors, el que serien, per dir-ho d'alguna manera, la violència pública sempre ha existit. O sigui, al llarg de la història de la humanitat, qualsevol civilització i cultura, hem vist que hi ha hagut fins i tot com unes guillotines poden, doncs, també a la plaça del poble, matar la gent. Però què van fer els romans? En van fer un espectacle. Van dir,
3: perquè la gent disfrutés,
1: clar,
3: això.
1: Anem a donar-li el tomb. Jo ho he comentat més d'una vegada. Quan jo veig l'edifici del Coliseum, que és espectacular, espectacular...
0: A Roma.
1: A Roma, és evident que allò simbolitza l'enginy, la glòria, però també l'horror dels romans, perquè d'aquest espectacle, d'aquesta mort, em van fer que la gent en gaudís, que la gent, però al màxim, o sigui, són uns autèntics hooligans, permeteu-me aquesta paraula, perquè la gent...
0: Gaudien amb la mort i com es destripaven uns als altres.
1: Absolutament, absolutament, i a més aquesta era la finalitat. Evidentment que no tots els gladiadors moren, evidentment, que no morien tots.
0: Però sí que sortien sabent que podien morir.
1: Sí, o sigui, és un ofici d'un alt risc tremendo, perquè n'hi ha alguns que saben que moriran segur, és a dir, els que són condemnats a morts, aquelles persones que són condemnades a morts, diuen, vinga, anem a fer aquesta mort, però aprofitem-ho i fem-ne un espectacle. Per tant, saben que els llencen a l'arena i els hi fan tota una sèrie de jocs, fins i tot els hi tanquen els ulls perquè s'hagin de matar entre ells, perquè el poble en reia i tot.
0: Però si ho feien molt bé, ara jo estic ja sent una pel·liculera, no podien revertir aquesta pena de mort?
1: Sí, a veure, el tema és, quan nosaltres parlem de gladiadors, per què un arriba a ser gladiador? Llavors hi ha molts motius. Hi ha, per exemple, esclaus, gent que són esclaus, indisciplinats que el propietari es vol vendre aquest esclau, o al contrari, arriba un lanista, que és el propietari de l'escola dels gladiadors, i veu un home doncs, ben fort, que està treballant la terra, i diu, escolta, et compro l'esclau. Hi havia fins i tot subhastes, per això, per tenir-los com a gladiadors, i se'ls emporten cap a l'escola de gladiadors, i es comencen a formar. El que passa que també hi ha aquests condemnats a mort, condemnats a les escoles de gladiadors, i després sí que hi ha els gladiadors, que jo els dic els professionals, que és gent lliure que ha decidit fer-se gladiador, perquè era una manera de fer molts diners. I a més és una manera també, no li demanem a un gladiador que tingui gran intel·lecte, no li demanem això. El que li demanem és espectacle. I a més què s'emportarà aquesta persona que lliurement decideix posar-se gladiador en una escola perquè el formin
3: que
1: i que tingui
3: escoles,
1: que, a més associades a aquests grans amfiteatres. Doncs a canvi guanyen la fama perquè tothom parlava d'aquests gladiadors. Fins i tot eren els homes més desitjats de les dones. A dia d'avui, si tinguessin gladiadors, o al contrari, si a l'antiguitat haguessin tingut mòbils, tothom s'hauria volgut fer un selfie amb aquests gladiadors, començant pels polítics. No ho dubteu, no ho dubteu. Llavors, clar, aquí ve el tema. A les escoles de gladiadors. Aquí,
0: evidentment... Estava pensant en la foto de l'Illa amb Bad Bunny, ara m'ha vingut aquesta foto. Fotografia.
1: O un jugador o un entrenador d'un equip com, per exemple, el Barça. Evidentment, res canvia. Tu vols, no?, que aquest polític l'associïn amb aquest personatge que és tan famós.
3: I n'hi havien de noms, de famosos?
1: En tenim, o sigui, de la mateixa manera que hi pugui haver un Messi, però n'hi ha un que és Espartac. Recordeu, Espartac és un gran gladiador, que ell va sortir de l'escola de gladiadors de Càpua, perquè us he de dir que, de la mateixa manera, quan avui parlem del futbol, ja que fèieu aquesta comparativa, hi ha alguns equips que tots els estem esperant. Jo m'atreixo a dir que el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, són equips, no?, que saps que tenen una tradició i que els tenen uns grans jugadors, etc, etc. Això passava exactament igual a l'antiguitat. Hi ha sobretot quatre escoles molt bones de gladiadors. Una està ubicada a Roma, l'altra a Càpua, que està a la Campània, uns 25 quilòmetres del que seria l'actual Nàpols, Alexandria i Pèrgam. Aquestes quatre ciutats tenen una escola de gladiadors molt bona. Per tant, quan, per exemple, a Roma, un emperador, perquè normalment eren els emperadors els que pagaven aquests jocs, perquè són uns jocs gratuïts pel poble. Clar. És que tot... I evidentment
3: els,
1: que
3: els paguen amb els impostos, ells.
1: Hi havia una part dedicada de l'impost que sí que es dedicava a això, però sobretot hi havia també alguns magistrats que els pagaven aquests jocs perquè així es guanyaven doncs, la simpatia del poble. Nois, noies, jo us dono, us ofereixo això, o fins i tot algun que ja té un càrrec molt alt que diu, mira, jo us porto a dia d'avui, jo la comparativa la faig quan les festes majors et porten segons quin grup musical o a veure clar. qui erigeix l'arbre de Nadal més alt. Et guanyes popularitat. Sí. És això. El poble està content perquè jo pertanyo a això.
0: Per tant, jo he portat un gladiador
1: meravellós. Us he portat l'escola de Càpua i, a més, combatrà contra l'Alexandrina. Llavors, clar, aquí hi havia aquests noms tremendos i la gent feia apostes. Fins i tot el propi emperador podia apostar. O sigui, això està regulat per l'Estat.
0: I ara que deies Espartac, que clar, tenim en Kirk Douglas no, la pel·lícula de 1960 de Kubrick... S'assemblava? O sigui, està ben caracteritzat?
1: Mira, és una pel·lícula que en aquell moment el cànon de bellesa masculina no estan molt
0: catxes.
1: Molt catxes. Per tant, això és correcte. L'escut que portes un xic massa petit, perquè... Clar, coneixem completament...
0: Veure una pel·li amb la idea.
3: El Russell Crowe Gladiator?
1: Millor. El que passa és que està una mica massa fort. El que passa que figura que és un exmilitar, perquè hi havia molts gladiadors també que eren exmilitars. Un cop ja són veterans de guerra, que tenien 30 anys d'edat, si no han fet mai més, no han fet res a la seva vida. És l'única cosa que saben fer, lluitar. Llavors, arriben a casa, que igual els van agafar com a legionaris amb una edat de 17 anys, tornen cap a casa als 30 anys i no saben fer res. Què fan? Doncs per guanyar diners, es donen voluntaris com a gladiadors, perquè ells saben perfectament com lluitar. Llavors, com han d'estar? No, molt prims no han de ser, perquè com que rebràs punxades, és millor que hi hagi una miqueta de coixinet. Sí, això és molt bo, això és bo. Però aquí val tot, perquè valen tots els pesos, i de fet, tots aquests combats de gladiadors, els agradava molt al públic poder posar parelles que no s'assemblessin en res. O sigui, no ho hem d'associar amb el boxeig avui en dia, que busques un pes, no cal. Pots agafar, per exemple, un gladiador que sigui molt àgil, molt prim i molt ràpid, versus, a veure, normalment l'Adil el que està pagant a aquests jocs. Heu de pensar que l'any, per exemple, 65, abans de la nostra era, Juli Cèsar, com que ell era Adil i volia guanyar-se el favor del poble i que el seguissin votant i fins i tot arribar a ser acabarà sent un triumvir, diu, vinga, jo vull regalar uns jocs ben bonics i ben vistosos pel poble de Roma.
0: Això és una pel·li, no? Pel·li de Roma, no?
1: No sé si sortia a Roma,
3: no,
1: però...
3: No, però hi ha la frase A.B. César, els que van a morir et saluden.
1: No, això és mentida.
3: Això és mentida?
1: És Hollywood. Però el que no és mentida... Això és mentida, però el que
0: ho
1: no és mentida
0: Joan.
1: És que Juli César va arribar a contractar 320 parelles de gladiadors perquè juguessin. De fet, encara n'havien contractat més, però el Senat van dir, voleu dir que aquest home no està preparant un cop d'estat? Perquè, clar, un gladiador és una persona que està formada
0: sap
1: lluitar.
0: I té les seves armes, clar.
1: I té les seves armes. Evidentment que les armes no els hi donen fins que són a l'arena, o sigui, ells han de practicar amb espases de fusta, tots són armes de fusta, perquè què és el que passa? Com que saben lluitar, els hi tenien molta por. És el que va passar amb Espartac. En el moment que ell s'escapa amb tota una altra colla de gladiadors...
0: Aquells la lien,
1: perquè en aquell moment els hi donen l'arma, la bona, clar. Llavors tothom apreta a córrer, perquè tu mateix l'has format. Però heu de saber que formar un gladiador era una cosa molt difícil i molt cara. Aquestes escoles de gladiadors tenen els massatgistes, els dietistes, perquè estan molt ben alimentats, els hi donen fins i tot una beguda rica en el que serien cendres vegetals perquè té molt calci i això pels ossos és molt important.
0: El Red Bull de l'època.
1: Absolutament.
3: I com, però per què els entraven tant? Perquè al final el combat s'acabava quan un dels dos moria.
1: No és veritat.
3: No?
1: Aquest és el tema. O sigui, es calcula que deurien morir un 10% màxim dels gladiadors formats ben preparats.
3: I com s'acabava un combat llavors?
1: Com s'acaba? Si estàs condemnat a mort, evidentment acabaràs mort. Però això era fàcil perquè potser ets un pobre desgraciat que no has agafat mai a la teva vida una arma i per tant ràpidament doncs mories. A veure, com s'acaba un combat? Per esgotament, i que hi ha un moment, hi ha uns àrbitres que els pots veure perquè en comptes d'anar de negre van de blanc amb dues franges vermelles.
0: No surten a les pel·lis, els àrbitres.
1: Molt malament. És que no. És clau, que els àrbitres.
0: T'ens han timat amb la frase. Ara estàs dient que hi havia àrbitres de gladiadors,
1: i
0: blancs i vermells.
1: I molts d'ells havien sigut exgladiadors, que s'han quedat com a entrenadors, com a àrbitres.
0: Com han obviat aquesta figura tan important?
1: Perquè
0: es deien àrbitres?
1: No
3: és tan romàntica per les pel·lícules.
1: No, perquè no ens truquen els historiadors. Yeah. Perquè encara és més fascinant veure això. Perquè veus, no, com a vegades algun àrbitre, no dic capita perquè no té un xiulet, però sí que pot aturar un combat quan veus clarament que està guanyant un, està favorint a un altre. Això vol dir que està rebent algun suborn, perquè ja us he dit que les apostes eren molt grans. Llavors, normalment, com s'acaba el combat? Per esgotament. Perquè hi ha un moment que els àrbitres ho diuen, perquè un demana, ha perdut les armes, llavors, o un es rendeix. Però, què és el que passa? Que ja sabeu que bona part del públic decidirà que visquin o no, després els hi feien cas o no.
0: Amb allò del pols...
1: També és fals.
3: Què dius, Irene, per favor?
1: Clar, això és Hollywood.
0: Una cosa és que ara necessitem segona part, perquè jo tinc moltes preguntes. El tema de... Ara em diràs, el tema dels animals... Quan clar. Entrava el lleó...
3: Això va ser posterior.
1: No, això ho tenim molt ben documentat ja per quan tenim aquests amfiteatres construïts en pedra, per exemple, sí. El mateix Coliseum. És veritat que les fonts ens diuen que els animals, les feres, surten de sota la sorra, de sota l'arena, sí. De manera màgica. Nosaltres sabem que són unes palanques que obrien doncs, unes trampes i que sortien d'allà aquests lleons, aquests tigres...
0: Però aleshores no salvava ni el tato, tu dius un 10% que
1: però
0: morien.
1: Aquests són pels condemnats a mort. Ah, o sigui, és pels combats on participen condemnats a mort, doncs que hi ha un moment que treuen la fera, que la tenen famèlica, perquè evidentment l'han de treure que tingui molta gana. També us he de dir que aquests que han mort a l'arena, si no ets un gladiador lliure, no tens dret a sepultura. Per tant, amb el teu cos, què feien? L'agafaven, el trossejaven i alimentaven així a les feres.
3: Ostres,
1: a les bèsties.
3: Quin clar. Final, no?
1: Bé, això és Roma, també.
3: Això que has dit de les apostes, m'ha vingut una recomanació d'una sèrie boníssima a Amazon Prime de fa un parell d'anys, amb l'Anthony Hopkins, de protagonista, que fa de l'últim emperador de Roma,
0: sí.
3: Que es diu All Those About to Die, els que van a morir, i parla del Coliseum, de les apostes que es fan a dins de l'amfiteatre... Quan, i crec, mira-te-la aquesta, aviam, si aquesta et sembla més realista.
1: No la conec, però faré deures.
3: Del 79
1: que...
3: després de Crist.
1: Val, doncs, del 79 després.
3: Sí, de Crist.
1: Llavors no és el darrer emperador,
3: no?
1: No, s'acaba el 476 de la nostra
0: amb la segadora d'Irene. Un moment, has dit elles.
1: 79 vol dir que és Vespasià.
3: Exacte, Vespasià.
1: És que no,
3: sí,
1: Vespasià sí. És el que va començar el Coliseum, però el seu fill Tit inaugurarà els jocs.
3: Efectivament, explica la història de com comença el Coliseu, Irene Cordón.
1: No sabia que em posàveu a prova,
3: Mira-te-la, aviam, si t'agrada.
0: Em fa gràcia perquè estem com
3: atropellats.
0: Amazon
3: Prime.
0: Hi ha un moment que has dit els gladiadors i has dit i elles.
1: Sí, també tenim dones.
0: Però, home,
1: ai,
0: 29?
3: Un minut per les dones
1: gladiadores. Doncs eren esplèndides. Mireu, lluitaven amb el tors nu. I aquí ho deixo.
0: Com? Lluitaven amb
1: I a vegades lluitaven una a una o a vegades en grups. I quan eren en grups, eren amazones, perquè agafaven l'arc i les fletxes.
3: Sempre entre dones lluitaven.
1: Sempre, això sí. Menys Dioclecià, que les farà lluitar en un combat contra els nans.
0: Sí. Val, pel capítol 2, dones, i el Toni m'ha xivat aquí pels auriculars, els vaixells...
1: Les naumàquies, altres combats.
3: Inundaven l'amfiteatre, no?
0: Sí. No, sí, clar, i com a la pel·lícula hi havia allò dels taurons, no?
3: Això passava, que
0: taurons,
3: els inundaven.
0: No, taurons
1: i a Mèrida
0: no.
1: Els van inundar, però no hi ha taurons.
0: No hi ha taurons.
3: Però
0: oh,
3: aigua
0: però no
3: sí,
0: hi ha taurons.
3: Els inundaven.
0: Irene, t'hem fet parlar tan de pressa, perdona'ns, ha estat com el dia, avui ha estat un dia atropellat.
3: Però m'ha encantat, a mi.
0: Ha sigut fantàstic. Irene, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb molts més temes.
1: Fantàstic.
0: Abraçada, que bé l'agradaria.
1: Abraçada.